0: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica festa major.
1: La festa major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la festa major petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la festa major petita. La festa major comptarà també amb el pregó de la societat El Casino.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directa, l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa Ràdio, sèries de televisió, també, aquest mes de juliol.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oler de Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb ell repassem les escenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, ja t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps, llavors va venir Warner i va dir, escolta... que ens agafem els drets, i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agrada? O sigui, està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès, i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agrada.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítol que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant sense subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I el no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però, Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer... hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols...
0: Sí, Ivan...
1: Perdó, és que m'enfado. Vale. Fets amb intel·ligència artificial
0: que
1: interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, a venir fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entén el sentit literal de les coses, no? Està ja llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari, no tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però mira, ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: sí,
1: la
0: sí.
1: meva queixa, ja que sí, te queixes sí. tu també dels subtítols, doncs mira, sí. la veritat. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Sullivan's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River, i ja em sembla dir, eh?
1: Pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí.
1: Sí. Vale, jo porto una notícia que evidentment no és bona, perquè ha mort Asten López, i us preguntareu qui és Asten López. Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL, la comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida. Doncs, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 anys. I la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies,
0: no,
1: i més em fa ràbia perquè, a més, l'acabava de descobrir amb aquesta actriu, em feia moltíssima gràcia i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem amb papers, amb més papers, pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba, en fi, que trist.
0: Ja. Yeah. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els trailers, deia, bueno, no hi ha massa cosa, em sembla que ho deies per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una pàgina que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: Vale. Quan bueno, arribem al moment ja la repassarem.
0: Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith. Es un corte de pelo horroroso.
4: ¿El de quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
5: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras.
3: Tú y yo.
5: ¡Aún llevo la copa! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¡Ah! ¿Qué? ¡Es lo que pasa!
3: Deb, soy una sicaria.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo, òbviament.
1: Esperem que no.
0: No. Tampoc t'ho diria. Quan apareix una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa, mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. nens. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Mm-hmm. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minissèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pot ser, pot ser. A veure, Apple TV. Lucky. How can someone so small cause so much trouble? Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into. I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive. According to plan. Until it isn't. Carrie? Carrie? My husband was gone when I woke up this morning. Hello, dear. It's been a while. A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat, al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanes i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No els coneixem.
0: Bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no? Sí. En moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop ficar-te en aquesta vida criminal.
0: Sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance. This is the CFPC's largest attachment. Home to elite units, the federal and municipal scope. Congratulations, I'm making the cut. Trained a dozen rooks. We'll miss the hell out of you. Can we say I have a few months left? I want to see this one through. I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy. It's a good time to be you. I worked for what I got. People are going to come at you whatever way they can. Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders. Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork? Hold me back. Hoorah. Would rather be baroque than blue. There's lots of reasons to not be a cop. Necessary girls should know all of them. We're coming for you and everyone like you. We even got people in your goddamn police force. Let me look at you. I'll see you in there. Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us. Have you spoken with your father? I know how hard it is when your family is taken from you. Stay away. Just talk to me. Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark. Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, deixa la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torna al cos federal de policia canadenca. Obligada a enfrontar-se a les conseqüències d'haver actuat per el seu compte, la Sabrina inicia un canvi profund de solitària, agent d'equip. Mentrestant, l'Oliver Campbell, apartat oficialment del seu lloc, continua operant des de l'ombra, xantageja Gabi perquè actuï com a informant interna i vigili de prop a Vince, i Sabrina busca qualsevol oportunitat per enfonsar-los. Vince assumeix el seu nou rol com a cap de vigilància, però aviat es veu desbordat per un grup d'agents indisciplinats que posen a prova el seu lideratge i el seu control emocional, portant a situacions d'alt risc.
1: Pues bueno, en fin. una altra que tampoc
0: mirarem. De policies, no? Sí, la veritat. Jo ho havies dit, és que jo ho havies dit que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure.
1: Mira,
0: a veure,
1: aquesta
0: no sé
1: com a mínim té una mica més de xitxa, crec jo.
0: Vols dir?
1: Sí.
0: És una comèdia.
1: Bueno, això és el que diuen.
0: Ah, la, saps de què va?
1: No, no, però, ah, vale, bueno, però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, ah, entens?
0: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón. Tony Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow? A woman, baby back, Chili's, baby back rib, barbecue sauce. Can you repeat the question? Oh, yeah! Tony Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me. You were a big shot golfer.
1: I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back. Dad, the guys are saying that I'm the honk now. Golf is easy. I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins. The question is, are you a pro or a amateur? Laser focused on. Did you miss me, everybody? Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?
6: I hate him more than almost anyone.
7: I thought you were married.
8: Can I kiss you?
6: No.
8: Do you want to kiss me?
6: Radford is right over there. I asked
8: I can
6: you
8: see
6: not
8: he's
6: to
8: staring
6: do
8: at us like a fucking weirdo. Rock and roll!
9: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
10: You look ridiculous in that shirt.
11: I'm getting a lot of compliments.
12: I fought my way back so that we could play together.
13: LeBron and Bronny.
14: Stop saying LeBron and Bronny.
13: Well, what else am I going to say?
14: This isn't a LeBron and Bronny situation. They call
15: in the... You hear those people? People want to just see you play golf.
16: Bernie!
15: They want to see you walk and talk.
17: Because you are Lonnie,
18: the greatest this game has ever seen.
19: That's how it's done. They call him the...
0: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de reprendre la

0: un viatge profundament personal.
1: Oh, història de superació, hòstia, molt bonica.
0: Sí,
1: molt bonica. Oh, els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic, que bonic.
0: Sí, una mica Merlí, però versió presó.
1: Home, doncs pues mira, sí.
0: Sí. HBO Max, el que arriba és Tiptoe.
2: Morning, everybody.
3: Morning, boss.
2: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
3: Dripping.
4: You know where they get their stuff from? Aruba. I'm not being racist.
3: Well, a little bit.
5: Boy next door looking for sex online and lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
6: But his dad doesn't know he's gay, so do not see anything.
7: Great class.
4: That's enough.
0: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey, narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides. Doncs
1: pues mira, em sembla un concepte interessant,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Com a través de la radicalització d'absolutament totes les nostres opinions, com aquestes afecten a les nostres relacions personals.
0: Sí,
1: és un tema interessant.
0: Sí que ho és, sí que ho és. A Netflix, el que també arriba és El Palacio del Este.
8: 30년 전 그때 일이 궁 안에 다시 벌어지고 있습니다.
9: 글로리의 빛을 나오겠다.
8: 짙은 원한이 사방으로 뻗었어. 귀신을 보고 없앨 줄도 안다 들었어.

0: 귀신을 잡아 없애거라. 여기서 막 아무 이유도 없이 막 사람들이 죽어나가구나. 그러지 않아.
1: Un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig... Que, no, que es, perdó, que escolti els morts,
2: sí, sí.
1: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
2: Vaya. Ah, pues ja ho veurem.
1: Vaya no? Merda de tràiler.
2: On ho hem de veure, això?
1: Això Netflix. És que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
2: Sembla una sèrie asiàtica, no?
1: Sí.
2: Dóna la sensació de ser-ho.
1: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és el mapa de los anhelos.
3: ¿Tú eres Greta Álvarez? Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana, Lucy.

0: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules de cèl·lules mare. Sent tot i això, els aconteixements, els fets, donen un xir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anells, un joc que desafia la Greta a enfrontar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
1: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
0: Sí, jo juraria que sí.
1: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
0: Sí, no ho sé, jo és que ara he vist, a més he vist una pel·li en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica, fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'ha recordat una mica això i és, jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
1: No?
0: No.
1: Doncs més a riure. Doncs mira, la següent va bé per riure.
0: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
1: Sí.

0: Home, l'hauríem de tenir.
1: Pues crec que no està posat. Bueno, no passa res.
2: Ai.
1: No
2: ai,
1: passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults, sí. Nascuda el 1997. Què
0: estareu
1: vols?
0: Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat. Perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de Revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit embellir 10 anys als seus personatges. A lo anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges. És a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill seguís tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar però són molt limitades. Però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar. Però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent, Teniu per veure aquest estiu.
1: I a més, és una sèrie, i l'altre.
0: És una sèrie que s'estila molt de veure a l'estiu perquè està ambientada a Texas.
1: Ah.
0: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és El Otro Padre.
3: Tenemos una sorpresa, así que vámonos. Ah,
4: felicidades otra vez.
5: Le has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor. Ricardo y Julieta son igualitos.
6: ¡Julieta!
7: Julieta, ya vamos, por favor, cárgala.
8: Cuidado, cuidado.
9: Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
10: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
11: Sí, yo también.
12: Y yo.
13: Me voy a morir.
14: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
15: Mira, Maca, no te podemos garantizar.
1: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar les dues famílies.
0: Ojo.
1: No cal saber què passarà.
0: Ojo, a mi me sembla... A veure, culebronera...
1: venezolana.
0: Culebronera màxima, eh? Sí, però vamos, o sigui, que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons... I fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
1: Exacte. Papa, dient-se el otro padre.
0: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
1: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius, ara passarà això. I passa, és tan previsible. Què més? A Netflix també arriba Jing, Unitat d'Elite.
16: ¡Manos arriba! ¡Pon las manos encima de la cabeza! ¡Levanta la mano izquierda! ¡Quiero ver qué tienes! ¡Levanta la mano izquierda!
17: No puedo hacer nada. Necesito el detonador.
18: Os recuerdo nuestro lema. Un compromiso para toda la vida.
16: Entrar en el Jing es unirse a lo mejor de lo mejor. Pero tiene un precio.
19: Max, tu padre murió. Y todos tuvimos que vivir con ello.
2: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
16: ¿Por qué estás aquí, Max?
19: El Jing es mi sueño. Me he ganado la plaza.
2: Tienes que prometerme que lo protegerás.
7: El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
1: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se liderarà una perillosa missió que l'obliga a enfrentar-se al seu passat. Bueno... a Calle 13, és que em sembla, m'ha recordat allò de... aquella sèrie...
0: Digues.
1: La de policies, la de... És que no me'n recordo.
0: Ai, és que si no
1: que s'han fet com bastantes versions. W, perdó.
0: Sí? No ho sé.
1: No sé com es diu.
0: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
1: No. Portava la doble de baixa.
0: Vale.
1: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Matti.
10: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
4: La verdad, no tiene cara de policía.
10: Se dedica él.
13: ¿Y qué cara tiene un policía?
10: Leo Matei.
1: En els nous casos... Leo Matei, no Leo Mati.
0: Mati,
1: Mati. En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matei i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Reichmann continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta bueno. De Netflix que ve ara... Vale.
0: Sí.
1: Jo vaig mirar la primera temporada.
0: I què?
1: És, o sigui, a veure, és una sèrie... És una sèrie per passar l'estona.
0: Vale.
1: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosis, són per això, per passar l'estona. I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nova Vida en Ransom Canyon.
8: En Ransom Canyon, everyone's running from something... to something.
11: Well, if it isn't Stan Kirkland.
8: It's been a while, huh?
12: What is it with that guy anyway?
8: He lost everything. Just trying to make sense of it. You say like a wind blowing through your hair. So, you came home from New York.
11: My life here is starting to fall into place. Some things are just meant to be left in the past. Quinn, it's not your job to put his heart back in one piece. He's my friend, Ellie.
1: Diners, poder, secrets acudeixen a un petit poble de Texas on un ramader vidu té una, ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'n va fotre de mi.
0: Vale.
1: Llavors, amb això ja ho pots saber tot. Però està prou bé. A veure, és passable. Continuem. Sky Showtime, el que arriba d'Star Trek.
0: Ara sí que obrim ja l'època dels sí? Spin-offs estranys, eh?
1: Vinga. Strange New Worlds. I ja està.
0: Vinga.
13: I have many things I want to talk about. Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you. You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
15: Perhaps what happens next will define everything.
20: Where are you sending us?
21: Well, this is a fun one.
1: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
0: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi.
1: Molt trequi.
0: Però, en fi, es diu un trequi,
1: ah, sí?
0: Els fans,
1: ah, vale,
0: de Star Trek.
1: Vale,
0: que
1: pues imagina't el
0: no,
1: nivell,
0: és que,
1: nen.
0: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs.
1: Sí.
0: Eh? Sí, és molt fan, ell.
1: Carai, vale.
0: Doncs
1: no
0: això.
1: No he dit res.
0: Quarta temporada, crec que és ja, Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
1: I tant.
0: Tot vostre.
1: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa a Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café,
0: vale,
1: i fins
0: claro,
1: a Preti.
0: Claro.
1: Sí, sèrie turca, no? Fa pinta?
0: Sí, fa pinta.
1: HBO Max, Stuart... no aconsegui salvar l'univers.
0: Aquest és un dels casos d'espinos estranys que t'he dit.
1: Venga,
0: per què? Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
1: no.
0: vegada? No. Has vist. I saps el que és, The Big Bang Theory?
1: Sí, sí.
0: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
1: sí,
0: així dir-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs aquest spin-off és totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions, de personatges que veiem a The Big Bang Theory, i realment és una aventura de salvar el món. Realment, no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i en una cinematografia radicalment diferent, que trenca amb el que coneixíem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
1: Doncs molt, molt breument, eh? A Disney Plus arriba Furious, a HBO Max presenta Curtis.
0: Un altre spin-off estrany.
1: A AMC The Walking Dead, Dead City, entenc aquest també.
0: Un altre bé, sí.
1: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wilde a Canal 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan amb a 103 a Netflix i Batman el Cruzado enmascado, mascarado, suposo.
0: Enmascarado, enmascarado. Sí. Aquest és d'animació.
1: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol a... anava a dir una altra cosa.
0: A les plataformes, no?
1: A les plataformes, exacte. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
1: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulida.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible en la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública. Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
3: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes, aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor, i un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
0: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta, ara que has comentat el tema del cop de calor?
3: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, a estar confosos. Podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
0: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
3: és un signe important.
0: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
3: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
0: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
4: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
0: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
4: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua, veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que veuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua. O sigui que per estar hidratat, la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
0: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
3: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més hem d'insistir que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
0: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
4: No, no hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no? I cada horeta o cada mitja horeta, no?, anar oferint, sobretot, com diu la Clara, no?, diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no?, i al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i va ben poc a poquet.
0: Si sortim de casa, sembla tenir una ampolla d'aigua,
4: No
0: cal que sigui molt gran, però una ampolla petita, doncs, perquè puguem veure
3: quan tinguem set.
0: Quan tinguem set i quan no tenim set també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
3: Sí.
0: Que heu portat aquí a la ràdio una ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
4: Sí, normalment, no? Roba, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara, per aquest calor, clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no?, a la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no?, o que no et doni directament la calor al cap.
0: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir que cada vegada ho veiem més sovint, no?
3: Sí, és cert.
0: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
3: Mira, aquí
0: És sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
3: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre, sempre, sempre està recomanat, sempre intentem, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és superimportant, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. Hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació? Si tenim previst fer una sortida a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'un a dos litres, pues aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
0: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
3: És una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, amb plena hora de calor, a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants petitons, encara que sigui a la piscina. Evitar les hores centrals del sol.
0: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
4: Jo crec que cada any, no, l'onada de calor com comença més d'hora. Al març-abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no?, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no?, doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no?, tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no?, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no?, que amb la calor redueix, no?, com aquesta sensació de tenir gana, no?, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfecte. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no?, i sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no?, per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
3: Alguna fruita tallada, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
0: Seria ideal la síndria, eh?
3: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí. La síndria, els préssecs, ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada que és perfecta.
0: Aquí entra idea en joc també la vostra companya nutricionista,
3: sí,
0: no?
3: Sí, la Laia.
0: Que donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anar bevent aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons,
3: nens petits, nens no estem
0: petits,
3: parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també,
0: gent gran,
3: les embarassades. Depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, pues, són molt més vulnerables a aquest efecte de la calor.
0: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no?, sobretot a la gent gran o als més petits, no?
3: Sí.
0: De ser vigilants.
3: De ser vigilants. Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten el telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
0: De totes aquestes recomanacions ens queda també una. Des de casa també podem fer alguna cosa.
4: Ens
0: intentar
4: podem,
0: estar
4: ens
0: el més fresquet
4: protegir
0: possible, no?
3: Sí.
4: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no? Sobretot aquestes hores, no? Que el sol impacta directament als vidres de casa, no? Doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
3: Vull recordar, perdona, tenim molts refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar a casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
0: també,
3: a més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà unes X hores al dia.
0: Parlem de protecció solar, a més de la calor, aquests dies també es preocupa la radiació solar. És important protegir-nos del sol, ho hem comentat en moltes ocasions. Quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
3: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons de fins a 6 mesos, aquests nens, aquests infants, no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres protectors solars que creiem que ens vagin més bé i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia. Però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és en banyo, la crema se'n va, suo, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
0: Aquest és el gran error que cometem,
3: sí,
0: no?
3: Sí. De fet, els factors de protecció estan fets, són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim 4 tons de pell. No? Potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més, sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60, jo em cremo els 60 minuts. Evidentment això és estadístic, però no trigaré massa més a cremar-me. No puc estar 3 hores sense protecció perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema, m'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca puc trigar més, d'acord? Això és orientatiu, es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell, no, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens són acostumen a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
0: Són recomanacions de Clara Olmos. Ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
4: igual,
0: tothom, no?
4: Sí, per tothom.
0: Factor 50 mínim.
4: Sí, mínim.
3: Si no més.
4: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual, abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
0: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
3: Bueno, intentem, esperem.
4: Poden venir a preguntar quan
3: sí,
4: vulguin al cap.
3: Venir.
0: No tanqueu, no?
4: No tanquem, no.
0: Obert per vacances, no?
4: Obert per vacances aquest any.
0: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu, Jordi.
0: A part de la protecció solar, gorra. No?
3: Gorra. Barret, gorra...
4: O paraigües.
0: Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
3: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa, podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats i protegir-nos.
0: Portar un paraigües tampoc passa res, potser no. Abans algú que el portava la gent se'l mirava, no? Però no passa res, ens hem de protegir i el més important és que es protegim nosaltres, no?
3: I tant.
0: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui i també gràcies a Míriam Alonso, infermera també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
3: Gràcies, Jordi.
4: Adéu.
3: Adéu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa, l'edició número 4004 del Via Directa. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. En aquest dimarts tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimarts.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Avui per mi, Sergio Rodríguez és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats, a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va... A qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I... hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això, i molt més, ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més, la última d'aquesta temporada... Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc.
2: Més estiuenc, com la història dels Pets. Alberto Reche, benvingut.
3: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
4: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
3: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuent, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloent de la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens han acompanyat durant molts programes a la taula i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estimats i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: són més tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha, no, de bé. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no som mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
0: Molt bé, molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
1: Estaràs tot el programa
0: de moment,
1: amb la sutil línia?
0: Sí.
1: Vale, perfecte.
0: Passaran més coses. Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
1: Oi, tant que sí, hi ha pets que han fet història, però es pot fer...
2: Gràcies.
1: Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic,
2: que es deixa anar.
1: Que si volia agafar, descarregar-se a sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri, com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan un consideri que és el moment exacte.
0: Sí.
1: I crec que ho ha fet, així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable, no? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja ho saben, que també, sinó una manera, com qualsevol altra, d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. Si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premi Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
0: No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
1: O d'expulsar-los.
0: Exacte, en família. Ho podem fer en família. Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no era un pet.
1: Ah, és un pet dissimulat. Ah, molt bé, el pet espia. Molt bé.
2: No m'ho creure.
1: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
1: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
1: No ho sé.
0: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
1: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona a tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
0: Una pintura rupestre.
1: Una rupestre, seria molt
2: bo.
1: Hi ha alguna, però no l'he pogut ficar. Però bueno,
2: Una tauleta d'argila,
1: clar.
2: Amb algun pet,
1: no? Amb algun signe cuneiforme, una mica així com... Ui, com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat, sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerra d'algun equip, no?
0: Basc.
2: L'Atleti. Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
1: Es farà igual, però és que no els entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs bàsicament perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del vi bullent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i més perquè la seva descripció sigui, no sé si us ha passat algun cop, que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
0: És poètic, sí.
1: No, poètic. Ah, no aquella... s'ha passat mai.
0: Home, jo crec que tan èpic, no?
1: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
0: Clar. Clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
1: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. Mm-hmm. No te n'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant, perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
1: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les joves, de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. De tota mena, és una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
0: Caram, amb els...
1: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llamen, no?
0: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
1: Per això volia una habitació pròpia, no? Bueno... tenim més informació de pets de Mesopotàmia. Sí, alguna més, encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
1: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal. Doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que té a veure amb peor, no té a veure amb pets. No? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor se li dedica... Bueno, la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, pel que se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca sense ser Albert Rivera. Saps? No veus aquesta tira còmica?
2: No. No,
1: busqueu-la, no, us la poso per WhatsApp després.
2: Vale. No sé si vull.
1: Bueno, Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del Déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
0: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor, això per què?
1: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta... No? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. a la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan, tan típic, no? De la fe a través del, del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
0: I com s'arriba a tot això?
1: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura, no? L'obertura de la boca.

0: que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per la, més passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetijant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
1: algun moment, no?
0: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això, això estaria
1: molt bé.
0: Llavors, tots els instituts modificant les NOF per haver de dir, bueno, pues...
2: ni ho bo.
0: El primer el perdonem, però... No? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
1: A veure, jo encara estic una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
0: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos, els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix, és el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge... sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb mons als pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes. Hòstia. Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, eh, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà... Des que es perfeccionin un grau superior de flatulista.
1: Que puguis anar al conservatori.
0: Clar.
3: No? Exacte, sí. Estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui. Els pets com a espectacle artístic.
0: Bueno, els pets com a espectacle artístic, ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també. I no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que a partir del racionalisme, de l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
1: Tots els
0: Que va més enllà de no fer, humor, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no?, al final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI ha incorporat la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem o podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques

0: sobre el tema.
1: Per exemple?
0: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoirs eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Wow. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com... És
2: art.
1: És un pet irlandès.
0: Fixeu-vos... No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate, aquí. Bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
1: Irlandesos.
0: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes exposicions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einart, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
1: És que...
0: Superpets? Que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, els superpets, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle. I el dia, no, jo m'estic reservant. No, total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Ciclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar allà tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet, no? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets, no? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
2: Clar, és que d'un mal pet pots morir, eh?
0: Bueno, sí, clar. O sea, va fer un pet.
2: Bé?
0: Va fer un pet.
2: Va fer un pet com un aglà.
1: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
0: Sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, de l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no?, que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
2: Em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
0: Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No de Faster, eh? Això ell s'ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordelló, Joan Sense Terra. Vull dir, estem en una família totalment disfuncional. Veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, el Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És una mena com de lema de les Olimpiades, no? Saltum, sifletum, petum.
1: I què vol dir això?
0: Doncs vol dir ni més ni menys que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, però jo us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas una, mentre xiules i tires un pet, si fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i tirar-te un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sí, cap i cua, surti pels dos a la vegada.
1: Molt difícil.
0: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no és pa tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
2: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, d'un cop a l'any?
0: Anual. una actuació anual, però més, fixeu-vos que era una actuació feta al bell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal, i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure a Roland de Farter actuar. Doncs ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
2: Sí, una bossa de monedes d'or.
0: Una bossa de monedes d'or.
1: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
0: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més ni menys que la vila i parròquia de Hemingston. Joder. I una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no?, com a herència per només actuar, el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer el... O sigui, inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
2: Com el rei d'Espanya.
0: En aquest sentit, fixeu la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de, si alguna vegada voleu viatjar a l'edat mitjana i voleu fer carrera, ha de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries explicades als contes de Canterbury. Si no, no entrarem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la finestra penja la manta de la teva dona, que serà el que has enxampat, follant-se-la.
2: M'encanta.
0: Vale? Doncs jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
2: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
0: Clar, a veure, no ens adonarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime...
2: Què edat té?
0: Bueno, justament no se los queda. A l'original Quevedo té una obra que es diu Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies de l'ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
2: Molt calenta, tio.
0: Sí? No, calent no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
1: Sí.
0: Jo crec que sí, no?
2: Per això.
0: Ah, vale, bueno, pues està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
1: Com la vedella.
2: Les carxofes també.
0: Les carxofes.
2: Fan venir molts pets.
0: Sí? No...
2: No en menges gaires.
0: No, m'agraden les carxofes. Veus? Que és veritat.
2: T'has salvat.
0: M'he salvat.
1: Els
0: espàrrecs va per un altre.
1: Els calçots.
0: Els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
2: Ostres.
1: Sí?
0: Sí. A mi és el que m'ha dit. Sembla que vaig anar a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit, aquí no has de beure aigua, has de beure...
1: Vi o cervesa.
0: Més en vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
2: Estaria bé.
0: No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
1: Encantats de conèixer-lo.
2: Per quina anava el que anava a proposar?
0: Sí, vols fer
2: una quedada? Com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
0: clar,
2: vostre territori.
0: Fem territori, pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'Enguà. No, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i desentendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del...
1: Recta final. Recta final, en sèrio. Estava esperant aquell moment.
2: I aquesta ha estat sense voler.
1: T'ha sortit així de l'ànima.
0: Sortit de dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí. Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Bueno.
0: Ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu.
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: És un tema que no ens l'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això? Carlos, que és un expert del Japó, poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també estiran.
2: Tu també,
0: també. Jo també, pets. Però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no? Que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no? Que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no?, al segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període de Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no?, a façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets sobre, de manera artística. Al Japó, en aquests batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven, o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia... Bueno, energia neta. És una energia renovable. No necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula aquest exemple japonès sobre pets.
2: Dóna'ns més, Alberto. Dóna'ns
1: no?
2: Més, sisplau. Sí,
1: quan ho ha fet pop, ja no hi és.
2: Ja no som.
1: Bueno, doncs jo no vull... Em queden menys de... No vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets que ha donat la història de la humanitat. No? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
2: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que fa tan típic d'estar... Compte aquest estiu, eh? Compte aquest estiu. Submergir-se, allò que agafes aire, Llavors ell va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? Això és tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Oh, amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir un bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat, no? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, dins de més de 5 metres.
2: Hòstia, tio.
1: O sigui, com...
0: Wow.
1: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssim aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa, bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però jo què sé, combatiríeu el...
2: Capa curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà, treparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra propulsió anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
2: Bueno.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho...
2: Tocar?
1: Cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
2: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una, i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de Les Portes de Toia. Ell ja ho sap, això és casa seva. Portem més de 10 anys, dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi. Les portes del davant de Troia estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa, pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX... la política, la Unió Soviètica, i per tant vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, anem a documentar, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí, perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un sonar...
1: Llavors comencen...
0: Dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. no? Dient, això són restes de submarins, no sorolls, de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant, no? Per tant. I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart, bueno, fart, fart, sí, fart, bueno. Escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: Clar, i aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era la Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que malauradament ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies a aquesta història dels pets...
1: A tu.
0: Que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, Carlos Lestegui, el control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada del Portes de Troia. Us esperem, us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

안녕하세요, 케이팝에서. 저는 김준서입니다. 저는 김준서. 감사합니다. Muchas gracias por acompañarnos a la edición número 276 de K-Pop History. Acabarem ja aquesta vuitena temporada de K-Pop History amb una també edició non-stop d'èxits que han tingut lloc durant la primera meitat d'aquest 2026. Segurament tindrem alguna sorpresa al final en forma d'estrena, però en el conjunt dels temes que podrem sentir en plan non-stop, podrem sentir, per exemple, a Boassa, amb el seu So Cute, els K-Vitab, les Eilid, Lee Cheon, les noies de la Serafim, Baby Monster, també els Tuas, els Nexo, les Silla i també, per exemple, gent com les Elmix, la Sitsi, la Cespa o la Cisna. De moment començarem amb Boassa i el seu So Cute.

Ximinà, que ens hem nidat. Li donem les gràcies a la Per Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps d'una nova estrena. Ara, amb les 6 noies actives de Baby Monster. Són 7, però Rami està en pausa per motius de salut des del 9 de maig d'aquest 2026. A més, el grup ja haurà fet el seu tour per Àsia, que ha estat del 17 de maig fins a finals de juny. Recordem que van debutar a l'1 d'abril del 2024. I ara les escoltarem des del single digital Sugar Honey Ice Tea, del 8 de juny d'aquest 2026. Aquest és un tema prellançament del seu segon àlbum previst per l'octubre. És un tema de ball de ritme ràpid, amb un baix rítmic i tornada addictiva amb bons fragments de rap. És molt estiuenc i la posada en escena ha facilitat la seva posició com a número 1 a les tendències de YouTube. Per descomptat, amb un videoclip molt divertit i descarat. Porten més de 109 milions de reproduccions d'aquest videoclip oficial en les primeres 3 setmanes. I el vídeo de la performance porta 62 milions de reproduccions en 2 setmanes. Escoltem la novetat de les Baby Monster Sugar Honey Ice Tea.

Ara sí que ja ens despedim. Fins a la propera temporada ja, al setembre del 2026, que serà la novena. Salutacions de Kim Jin-soo i de la Park Ji-min, que us desitgen unes bones vacances i fins a la propera edició, mai millor dit, bones vacances. Podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A, que acabam a Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vinc a ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa en midar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Jun-soo i de la Park Ji-min. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 20 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem d'esports, parlarem de la gala dels campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. Els guardons, els premis, es van lliurar el passat dia divendres a les instal·lacions esportives de Can Salvi, on es va fer un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Parlarem alguna de les entitats esportives de la ciutat. I unes 3.000 persones van seguir aquest diumenge des de l'esplanada del mercat setmanal la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol davant de l'Argentina de Leo Messi. Avui també comentarem altres informacions d'àmbit polític, i és que els portaveus dels grups polítics han posat nota als partits quan la legislatura entra ja en el seu tram final. Un cop finalitzades les diferents entrevistes de l'espai de portaveus, avui escoltarem les diferents notes que s'han posat els diferents portaveus. També parlarem de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Ja tenim el cartell, obra de Joaco Palomar, i també tenim ja els noms d'algun dels artistes que actuaran en aquesta Festa Major 2026. Comencem una nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Unes 3.000 persones han seguit a l'esplanada del mercat setmanal la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol. L'esplanada del mercat setmanal es va convertir en una gran festa popular per seguir en pantalla gegant la victòria de la selecció espanyola davant de l'Argentina. Unes 3.000 persones aproximadament van seguir aquesta final des de l'esplanada del mercat setmanal. Una retransmissió popular organitzada conjuntament per l'Ajuntament i el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que va convertir l'espai en el gran punt de trobada dels aficionats de la ciutat. Una selecció espanyola que es va proclamar campiona del món per segona vegada en la seva història, després de superar l'Argentina de Leo Messi per 1-0 a la pròrroga. El partit es va decidir just a l'inici de la segona part del temps extra, quan Ferran Torres, jugador del Barça, va marcar el gol de la victòria i va prendre el relleu simbòlic d'Andrés Iniesta, autor del gol que va donar a Espanya el seu primer Mundial a l'any 2010. D'aquesta manera es va poder celebrar des de l'esplanada del mercat setmanal el gol de Ferran Torres. La pantalla gegant retroil·luminada instal·lada a l'esplanada del mercat setmanal va permetre seguir el partit en directe. La fanzone i el servei de barra van contribuir a crear ambient abans de l'afrontament i durant tota la nit. La tensió va anar creixent a mesura que avançava el partit i es mantenia l'empat, fins que el gol de Ferran Torres va provocar una primera explosió d'alegria entre els assistents amb el xiulet final. L'esplanada va esclatar definitivament en una gran celebració que va continuar en altres punts, com la plaça Federico García Lorca, entre abraçades, salts, aplaudiments, càntics i banderes. L'alcalde Marc Giribet havia destacat dies abans del partit que la voluntat de la ciutat és compartir els grans moments esportius. La celebració va ser possible gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament i el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació. El president de l'entitat, Germán Olmos, havia explicat que el club impulsa aquest tipus de propostes cada vegada que la selecció espanyola arriba a una gran final i havia convidat a tota la ciutadania a participar-hi. La projecció es va traslladar enguany, de manera excepcional, a l'esplanada del mercat setmanal, ja que en el Teatre Núria Espert, on s'havia seguit col·lectivament altres grans finals, es troba actualment en obres de reforma.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I seguim parlant d'esports, perquè el passat divendres es van lliurar els premis de la Gala dels Campions i Campiones de Sant Andreu de la Barca, on es va reconèixer els mèrits esportius de les entitats i esportistes de la ciutat.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeir els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per els aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girivet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
3: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o descens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
3: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, a les propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
4: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors, i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu, i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol sala, petanca, bàsquet, tir amb arc, descens.
4: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlava amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina, i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
1: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
4: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no? Que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no? Perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
1: Ara esperar el novembre, no? A la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no? Aquesta festa, no? Dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi, i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
5: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
1: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
5: Sí, sí, hem crescut més, i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11, i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
1: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
5: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
1: Com afronteu la propera temporada?
5: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero. Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
6: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
1: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
6: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
1: Sobretot també tenir una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
6: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
1: Com s'espera la propera temporada?
6: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El Club d'Hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
7: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
1: A mí está muy bien, ¿no?, que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
7: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
1: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
7: Bueno, pues en principio se presenta bien. ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
1: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
7: Sí, en novembre la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martí, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, s'han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la via femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego. Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades. No?
8: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
1: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
8: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya, d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa, es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc, van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a fer, a estar davant també.
1: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el Motoclub, no? Organitzant també.
8: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres, ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
1: Festa grossa, eh?
8: Bueno, ara ens hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè...

0: Hi ha medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Arranz.
1: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... i els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
0: A més, el club de l'atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
1: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual cosa, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa i això és molt bo.
0: I a més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
1: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo i, bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
0: Cada temporada també del club de tennis i pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del club de tennis i de pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del club de tennis.
2: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
0: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits.
2: Es muy bueno. Estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
0: Això, com afronteu la propera temporada? Com es presenta?
2: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido ese año.
0: Altres entitats, com el club de tennis Taula Barca Andreu, també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el club de petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de l'Ara Sepúlveda. També el gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. La gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Des de Ràdio Sant Andreu hem demanat als diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que posin nota. Estem en el tercer any de la legislatura, que ja està a punt de finalitzar-se, i encarem l'últim any, un últim any que acabarà el 23 de maig del 2027 amb les eleccions municipals. Amb el tercer any de la legislatura hem demanat als diferents portaveus que posin nota als diferents partits polítics en presència al plenari. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM a Sant Andreu, és el primer en puntuar, en posar nota als diferents partits polítics i també a posar nota al seu propi partit, FEM Sant Andreu. En Comú Podem, la nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
4: En Comú Podem els hi posaria un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
0: Una mica.
4: Vale.
0: Forma titular.
4: El 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som cap de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'En Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Sí, el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel, quan està, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima, i es veu en detalls, o sigui,

0: i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant d'En Comú Podem, i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
1: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
0: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. Jo la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
1: Som Sant Andreu?
0: Som Sant Andreu, els hi posaré també un 4, també. Sí, penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu, i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones, i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses Fem Sant Andreu amb ell, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
1: Vox?
0: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets... Bueno, és una manera, un altaveu, no? Una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar, i aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar s'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
1: Anem ara al PSC?
0: Al PSC difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè, primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera, es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta, que, bueno, que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no? Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no? Per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment FEM, ha comentat abans, En Comú Podem un 8, posaria
0: sí,
1: la mateixa
0: també,
1: nota...
0: Nosaltres també un 8... 8,5 podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast. Però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, també posa nota als diferents partits polítics i finalment s'acaba posant nota al PSC. En Comú Podem? De l'1 al 10, eh?
2: De l'1 al 10 li posaria un 3.
1: Partit Popular.
2: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
1: Vinga.
2: Perquè Podemos, la Isabel, que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estan en el govern s'ha deixat anar. I moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica. I jo crec que ha estat absorbida per FEM Sant Andreu.
1: Partit Popular?
2: Bueno, doncs pues mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps. Li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament. I veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades... Però jo crec que és una bona regidora. I a més una persona que s'estima Sant Andreu i ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això que... però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa l'oposició.
1: Vox
2: es pot posar en negatiu?
1: La nota més baixa de 0 a 10.
2: Un 0 rotund. Per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres i que a més no s'ha treballat l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició perquè per fer oposició s'ha de treballar i a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
1: Som.
2: Jo li posaria un set també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix i que intenta aportar. Jo l'he vist no sent tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció aquella de la solitud no desitjada que van presentar amb ell, que per presentar-la a nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home i a més és un bon metge i és una persona que actua de cor i a més té aquest punt de frescor que bueno, pues de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
1: FEM?
2: Jo a FEM li posaria un 1 i li posaria un 1 per el que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, i jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres i no... Jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que, i a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política d'aparador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats, o sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així, i amb la seva necessitat de buscar de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta'm, Sant Andreu, és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
1: I finalment, el PSC,
2: home,
1: quina nota es posaria? Del 0 al 10, eh?
2: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... No em poso, perquè el PSC no sóc jo, eh? PSC són molt. Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nadia Duarte, la Irene Cabrera, cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt, ha treballat molt, hem mirat tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu. I per això poso un 9, no a mi, no a mi, com a grup municipal, un nou, i donar-los públicament les gràcies.
1: I el següent en puntuar és el portaveu de Vox Sant Andreu, Antonio López. Posa nota als diferents partits polítics en presència al plenari municipal. Si anem parlant dels diferents partits polítics, quina valoració els hi donaria? Per exemple, el Partit Popular.
3: La valoración, bueno, la compañera Sonia hace su trabajo y somos coincidentes en bastantes o en casi todas las cuestiones. Y bueno, valoración, si tuviera que darle una puntuación, pues le daría un bien. Bien.
1: ¿Som Sant Andreu?
3: Som Sant Andreu, lamentablemente el compañero Felipe... No llega a hacer política, ¿vale? Está allí como representante de actos culturales, sanitarios, y no se ciñe a nada más. Y la política es mucho más amplia, hay que tocar todos los palos. Entonces a Son Sant Andreu un 4, le daría un 4, suficiente bajo.
1: ¿En Comú Podem?
3: Bueno, Comú Podem un 0, totalmente un 0. Como pueden, no tiene salvación. Eso todo es, en general, es mucho teatrito, mucho teatro, y luego tú ves y te escuchas y no. Y mira que nosotros hemos reivindicado a grito pelado que a los mayores, que es su competencia, que no les falte de nada y se haga todo lo que se pueda y más. Para eso hay que a lo mejor reducir presupuestos de otras partidas y dedicarla a nuestra gente mayor. Y no llega, entonces no da el nivel. Un cero patatero.
1: Tot i que abans no ha fet referència explícita, s'entès, ara PSC.
3: El PSC también ronda entre el 0 y el 1. También, no. Es lo que he dicho, están allí solo a atacar, a criticar, nosotros también nos refleja, y bueno, lógicamente, con lo que ha hecho Vox en España, pero ¿qué ha hecho Vox en España si no ha hecho nada? Y fue muy, muy gracioso aquel pleno en el que Juan Pablo, con la mano en el corazón, le rogaba al alcalde barra gobierno que no nos apoyara a una moción. Pero ¿de verdad van ustedes a apoyar una moción de Vox con lo que ha hecho Vox en España? Me parece indecente. No es cierto.
1: ¿Fem Sant Andreu?
3: Bueno, es el gobierno. ¿Al gobierno qué nota le daría?
1: Es govern, pues, FEM.
3: Bueno, sí,
1: FEM,
3: perdón.
1: En Comú Podem.
3: Perdón. Sí, como grupo municipal. También como grupo municipal. Bueno, dada las cuestiones que he comentado antes, la cordialidad con algunos, bueno, con algunos, ya es que ya yo creo que hemos llegado a conseguir el relativo aprecio de todo el grupo Defensa San Andreu hacia nosotros y viceversa. La verdad, cada vez yo he felicitado, pero con energía a Ana, después de darles lo que le dio a los socialistas, Froilán, bueno, le dio una mano de... con perdón, de hostias, verbalmente, que bueno, fue apasionante. Y otros también, ¿no? Entonces, a FEM Sant Andreu, con el corazoncito en la mano, le daría un suficiente. Un 5.
1: ¿Al govern?
3: Voy a corregir. Y discúlpame. No, a FEM Sant Andreu le daría un 6 y al gobierno un 5. Como gobierno sería nota un poquito inferior, porque claro, tienen esa pata ahí colgando, que es en Comú Podem, que claro, si no estuviera yo creo que la cosa funcionaría todavía mejor.
1: I seguim amb les notes i amb les puntuacions dels diferents portaveus dels partits polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El següent, Felipe del Val, de Som Sant Andreu. En Comú Podem. De l'1 al 10, eh? Ai, del 0 al 10.
4: En Comú Podem. A Isabel, es que Podemos, tú sabes que desde Son Podemos tenemos una... Ya esto viene de Venezuela, no con mi querida Isabel, sino con Podemos, o Podemos con Pablo Iglesias, que no podemos con Irene, no podemos con Podemos. Es que desde son es así, porque viene lejos. Esto viene de todo lo que hizo Pablo Iglesias, Monedero y toda esta gente en Venezuela. Entonces, pero Isabel, que es una gran luchadora social, yo le pondría, pues, mira, un 7.
1: Un 7. Al Partido Popular.
4: A Sonia, yo, mira, es una incansable, es una mujer que está prácticamente sola en la oposición, ha demostrado una coherencia, es RQR, pero ella es una RQR preciosa, así que le pongo un 8.
1: Som Sant Andreu, deixarem per al final. Anem ara a Vox.
4: A Vox, bueno, hay una amistad con Antonio Llamador, no quita que haya una amistad, pero hay una línea roja, hay una línea que no puedo... Yo pienso que ellos forman parte de un partido, de un movimiento que no va en mi línea, y así que yo creo que un 5.
1: PSC.
4: PSC están amigos de toda la vida, son personas que... Estos socialistas que siempre han luchado por San Andrés Abarca, que han querido siempre el bienestar de San Andrés Abarca. A Juan Pablo, lógicamente, lo conozco de mucho tiempo. Son 17, 18 años de amistad. Cuidado, sin más. Y un 9.
1: ¿FEM Sant Andreu?
4: A FEM, la desilusión en esta puntuación va a ser la diferencia. Porque yo tengo una desilusión. Y esto, si lo quieren tomar como algo electoral, algo político, no. Yo tengo de repente una conversación pendiente, un reconstruir, ¿sabes? Un reconstruir una historia. Pero sí es verdad que, hombre, son trabajadores, eso no hay duda, pero priorizan mal, y esto para mí es fundamental, no están priorizando lo que deberían priorizar. La comunicación, la transparencia, esta de hablar, el diálogo tal, de alta, se toman decisiones como muy deprisa. Todo es extra urgente, extraordinario, extra. Y por esto es extra, le voy a poner un 7.
1: Finalmente, Som Sant Andreu, ¿cómo se
4: autoevalúa? Mira, yo no voy a hacer ni más ni menos. Yo creo que nos falta mucho aprendizaje, nos falta, pero tenemos mucha ilusión, mucho corazón, hacemos las cosas de verdad. Y nos merecemos también un 7.
1: Per tant, la nota un 7 de Som Sant Andreu, sí, sí. A Som Sant Andreu.
4: Sí,
1: no?
4: Sí, sí.
1: De les votacions de Som Sant Andreu per part del seu portaveu, Felipe del Val, les votacions i les notes de Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular. Estem a final de curs, per tant, anem a posar nota. Li dic una nota ràpida, li dic al partit polític i vostè posa la nota. En Comú Podem?
5: Un 3.
1: Vox?
5: Un 1.
1: Partit Popular?
5: Hombre, me voy a poner un 8.
1: Som Sant Andreu?
5: Un 6.
1: Partit del Vox?
5: Vox? Te he dicho un 1, ¿no?
1: Un 1, val. Partit dels Socialistes de Catalunya?
5: Le voy a poner un 7.
1: I FEM Sant Andreu?
5: Aquí me lo pones muy difícil. Yo le pondría... No quiero poner un 0, voy a poner un 5.
1: I finalment, les valoracions i les notes... d'Isabel Marcos, d'En Comú Podem, posa nota també a la resta de formacions polítiques presents en el plenari municipal. Doncs anem a posar notes. També demanarem nota d'En Comú Podem, però això serà cap al final. Al Partit Popular, quina nota li posaria?
6: Bueno, al Partit Popular yo le pondría un 2 justito. Tengo profundas diferencias políticas, aparte de una relación especialmente difícil por la forma que han decidido ejercer la posición respecto a En Comú Podem, porque han optado por la confrontación constante, agresiva y a veces muy desagradable. Y supongo que responde a una estrategia política que ellas consideran útil, pero que es una forma de hacer oposición que dificulta el diálogo, construir acuerdos.
1: ¿Som Sant Andreu?
6: Bueno, Som Sant Andreu, a Felipe del Valde tengo cariño en el ámbito personal, porque es una persona cercana y afectuosa en el trato, pero políticamente creo que tienes dos retos importantes, que es construir un proyecto que no sea personalista, que vaya más allá de su figura personal, y desarrollar una visión más global de la ciudad, no quedarse en cositas pequeñas, en centrarse en cositas pequeñas. Le voy a poner un 4 y creo que puede mejorar.
1: ¿Vox?
6: Vox, no lo puntuaría ni siquiera. Es un grupo que tengo discrepancias políticas profundas, que no comparto para nada su visión en contra de los derechos humanos más básicos, que creo que no, y esto lo digo también desde el respeto, ¿no?, que a veces cuando hablo con ellos no saben en el partido que están, no saben lo que están representando. Vamos a ponerle un 1 por la parte personal.
1: Del 0 al 10, Partit dels Socialistes de Catalunya.
6: Pues al PSC yo lo voy a suspender, yo le voy a poner un 4. Yo creo que con la experiencia que tienen, con tantos años de gobierno, con lo que saben de la ciudad, con lo que saben, ahí hay personas que llevan mucho tiempo y que saben negociar, que saben trabajar, creo que no han acabado de encajar el perder, estar en el banquillo del gobierno, y que le tocaría tener más capacidad, pues, y más humildad, y más capacidad de ser proactivos, de diálogo, de acuerdo y de trabajar en pro de la ciudad, no esperar desgastar al gobierno para ponerse ellos.
1: FEM Sant Andreu, amb qui comparteixen govern?
6: Bueno, con FEM la verdad es que la relación política es muy cordial. Son responsables, tienen muchas ganas de transformar la ciudad con el proyecto que ellos tienen. Yo les pondría un 8. El reto que tenemos con FEM es poder visibilizar más las dos formaciones de gobierno que estamos, en Comú Podem y FEM, tener una visibilidad más equilibrada, que la ciudadanía conozca más el trabajo del gobierno en su conjunto, que no quede tan marcado, ¿no?, en el alcalde y en FEM, y en ese sentido creo que es el área de mejora.
1: I finalment, en Comú Podem, el seu propi partit, quina nota li posaria, del 0 al 10?
6: Yo creo que estamos haciendo un trabajo brutal, brutal, con las fuerzas que tenemos, que solo es una regidora en el gobierno, que tenemos parte de la oposición muy beligerante contra nosotras, que además estamos en las regidurías que llevamos, hay un trabajo brutal que nadie duda de que es así. Yo pondría un 8,5, siendo humilde, y porque tenemos un reto que es visibilizarnos mucho más y transmitir a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo. Y en ese sentido creo que podemos mejorar en todo eso.
1: Les opinions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, posant nota a les formacions polítiques, tenint en compte que acabem ja el tercer any d'aquesta legislatura, que va iniciar-se a l'any 2023 i que finalitzarà amb les eleccions el 23 de maig del 2027. Agraïm als diferents portaveus haver participat d'aquestes notes que els hi hem demanat i també d'haver participat en totes les rondes d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, on hem analitzat durant tota la temporada l'actualitat política de Sant Andreu de la Barca.
7: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
8: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya. Els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock hi ha altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la Societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
8: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull, i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la Societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la Festa Major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
9: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la Festa Major Petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
9: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major Petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major Petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major Jove, amb la 31a Gincana Nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a Trobada de l'Ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. i que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
10: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de Festa Major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
10: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
10: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que no sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
10: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir. En Sant Andreu sobretot és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
9: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica festa major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
7: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb molta més informació.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
12: Ruta 66.
13: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train. I aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Master Plan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz, sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu 12è àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. 9 cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Estás entrando en la dimensión de la buena música. Estás en Caras B.
2: Caras B.
3: Caras B.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Un home mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a quarts de 4 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha perdut la vida poc després. I un esclafit ha causat danys importants aquest dilluns a la tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on ha arrasat arbres, fanals, motos i també tendals en un tram de 500 metres. El fenomen no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre 136 trucades relacionades amb les fortes ratxes de vent. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments es registren 4 accidents que dificulten la circulació a la xarxa viària i deixen un carril tallat en tots punts. 2 a l'AP7, el primer a Castellví de Rosanes, direcció Girona, i el segon a Santa Maria de Palautordera, volíem dir direcció Barcelona. Un tercer a l'A2 a Abrera i un quart a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. A banda també hi ha 2 avaries que també deixen un carril tallat, una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, direcció Girona, i una altra a la B40 a Abrera. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa també la circulació de trens de l'R13 i l'R14 tallada, on Renfe de fet ja ha habilitat servei alternatiu per carretera. També hi ha retards a l'R2 sud per una incidència a Vilanova i la Geltrú i també a l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat a haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha pres possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo en el primer canvi al govern de Salvador Illa des de l'inici de la legislatura. Moreno, que fins ara era secretari general del departament, es converteix així en el primer educador social i home al capdavant d'aquesta conselleria. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, així com a les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu dels bombers davant l'alt risc d'incendi.
0: Notícies en xarxa.

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, Rhythm and Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El Guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a les llistes d'èxits l'any 67, quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament, i no són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown, sí, us sona, veritat? Una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada, perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit, fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final a separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. I què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Ai, quin rotllo us he pagat avui de música. És que saps
1: Escolta'm.
0: Que...
1: Digue'm. No, perdona, que jo què haig de dir després de tot això? Ja pagueu i me'n vaig? És
0: no,
1: fantàstica
0: no.
1: Aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és Omar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, mira, pues parlem de música. Ja està.
1: Saps que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de pernes per la muntanya. Això
1: doncs
0: és una
1: sí,
0: gran sort, eh?
1: I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: O tu tires més cap a la muntanya, eh? Se't veus més... No?
1: Sí,
0: més
1: jo sense la, sense la muntanya no podria viure. Això ho haig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi, i és que si volem anar als bressols de l'excursionisme ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni, a veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa que han fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu com els de Josep Fite, Àngel Guimerà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, va anar acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu Català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies, i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera o un asa per fer l'aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau! Jo crec que, Enric, que hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar.
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes, en el que portem d'Obert per vacances, perquè sempre ens il·lustres sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Que llegeix guies sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: És així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot. Digues.
1: I tant, i en un segle i escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palautordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No tinc per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals d'estiu.
0: A cada entradeta que fas també et dono feina, també t'ho dic.
1: Així m'agrada, sí. Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. No, perquè és curiós, no?, que desaparegui una població. Bé, curiós.
1: Sí, va, se n'ha sumat de noves, sempre que es diu Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però sí, buscarem, indagarem, i això, vinga, en el tema del dia, sabem que ara hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, Obert Vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, eh? Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí.
0: Vinga, fins ara, Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per vacances. Ara us les expliquem en forma de sumari.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un parell de podcast més, el de l'Eclipsi i el de Jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes pulseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia. El Said, que sembla que el tenim preparat per tornar-nos les notícies de Girona. Ara sí, Said, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
3: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com a l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula, a dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt i també s'hi veu part de l'escenografia com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas d'estètica medieval, també les canalitzacions es recobreixen per simular columnes, el rodatge en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar i, de fet, estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
4: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui. I hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
3: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant.
0: Déu-n'hi-do. Enredados, Tangled, de la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Saïd, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí, per terres tarragonines, i van causar sensació. Però, saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlar amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis, t'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat, va ser molt divertit.
3: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
0: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
3: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones,
0: Molt bé. Doncs vinga, les veureu de tots colors, mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, okay. Ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa o una notícia que ens du cap a Salt.
3: Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
0: Mm-hmm. Parlem ara de l'escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
3: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
0: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista,
3: Fins ara.
0: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Esclafit a l'Hospitalet.
5: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet al barri de Santa Eulàlia va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergència, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
6: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim doncs tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
5: Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i taulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les brigades municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
0: I encara una notícia que ens va parlar d'un nom propi. Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
5: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
0: Recordeu que vam parlar ja fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
5: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
0: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies.

0: negat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge a migdia va convocar un minut de silenci.
1: I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que 2 ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonavé.
0: Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat el bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alt Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles de tocar de la granja.
1: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
0: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la setantena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultiu com la vinya, ho explicava així Ramon Boleda, productor de Festuc.
2: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara pues tornen a venir per veure si es tornen a reiniciar.
0: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo i va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
1: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
0: Fet, vinga, a paraula.
1: Com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo ja els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho apuntem. Molt bé. Quim Gasó, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
0: Adeu, gràcies.
1: Marina Pérez, bon dia.
3: Bon dia.
1: Seguim parlant de cuina. Quart Congrés Català de Cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
3: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al Quart Congrés de Cuina Catalana que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels 3 congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
4: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país. Des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
3: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
1: I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de castells. Tenim ja número guanyador?
3: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
1: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
3: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 de dies.
1: No us encanteu, eh?
3: No, això després, si no, ens tocaran altres ja.
1: Marina, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Tanquem la ronda d'actualitat.
5: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben al final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tothom.
1: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
2: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Mm. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques. La gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat. Vull dir, hi ha feines que la gent no s'assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars. Vull dir, quan una parella es trenca, tan malament ho passa o que es queda sol amb les criatures com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
1: Treballar ja no protegeix de la pobresa?
2: No, avui dia per desgràcia no ho protegeix perquè hi ha salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no vulgui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar, ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos. Hem de dir que per desgràcia se sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
1: És que clar, vosaltres des del banc dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant o hi entren l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat, sí. Fins i tot. Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà del menjar?
2: Bueno, hem de dir que nosaltres a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats, i aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i diu, pues tenim tants beneficiaris, i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions, i nosaltres el que donem ho donem a les entitats, són elles que reparteixen cada beneficiari.
1: De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
2: No, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan, doncs, en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat.
1: Afirmeu també que la pobresa alimentària, de fet, és només la punta de l'iceberg.
2: Bueno, perquè és clar, la pobresa alimentària surt, és el que aflora, però sort hi ha tots aquests problemes que hem comentat, no? Sí. Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors això què aflora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
1: Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist un retrocés en alguns productes?
2: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet.
1: No? Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural, la pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
2: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem, coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el gran recapte, perquè sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dues bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
1: Ara ho has comentat, el gran recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
2: Sí.
1: Si no m'equivoco, el gran recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos,
2: sí,
1: de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
2: Sí, va haver un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò que és cada dia i que no es veu, que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí que ni ho notes, llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt, doncs, és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que necessitem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors en un moment el gran recapte la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el gran recapte i ja han recollit. El que es recull pel gran recapte s'acaba en un mes, dos.
1: Creus que s'hauria de replantejar el gran recapte?
2: Sí, s'ha de replantejar, perquè ha canviat, tota la societat està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya, i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola de Banc d'Aliments, perquè el gran recapte va tenir èxit en el seu moment. És algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
1: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
2: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
1: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
2: és molt difícil, perquè, a veure, jo penso que si ens costa organitzar tot el banc, no? que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o de com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, però si des de llavors s'ha d'invertir més, jo crec que s'ha de fer una anàlisi profunda de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no, ara no en sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, no? És una mica dura, però sí, com es fan les ajudes?
0: Una mica de supervisió, potser.
2: S'han de controlar una mica. Supervisió, exacte, la paraula exacta és supervisió, per controlar tot això de les ajudes.
0: Fa una mica, deixem-ho preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte, en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil. És que tenim una tasca feixuga entre mans.
2: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte. I amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament. Hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha per sort cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1, perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves, i això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador, vull dir, estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
0: Ah, perquè si no destines encara més recursos a fer la, no?, a fer la tria.
2: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però després implica molta més feina. I volia dir que hem de pensar que l'empresa, cada vegada que ens dona alguna, no és només que ser un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
1: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és... per a vosaltres o per a les famílies, sobretot, vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil.
2: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen el banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem... i el que la gent necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres amb una família no li solventem tota l'alimentació de tot l'any, els ajudem.
1: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
2: Doncs mira, fent donacions. Ara donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica. Vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes... i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten, tant al magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar. Ara, per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar, que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment. Però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i hi ha d'haver-hi un relleu. Clar. Hi ha d'haver-hi un relleu, i jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana. Si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc... s'ha de fer molta gestió, són molts els departaments que treballem al banc, eh?
1: Doncs escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris també, sobretot per la feina que feu. Carme Casoberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
2: Vale, gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, company des de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
1: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances. Escolta't a la teva ràdio local.
0: I ara des d'on a la Torre arriba el primer podcast del dia, una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no caben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
2: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descapdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa Atena, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores també sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia amb més finès els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
1: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures al gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
2: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaran espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre serraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis del segle XX mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic esperà que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
1: Hi trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la Font de la Joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als varals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà.
3: Territori Lectura.
1: Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país.
3: Territori Lectura.
1: I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.

0: I continuem avançant en aquest obert per vacances. Ara us parlarem d'alimentació i salut. Segur que us sona aquesta situació. Cada vegada sentim parlar més d'intoleràncies, sensibilitats alimentàries, problemes digestius, dietes antiinflamatòries o aliments que ens provoquen malestar sense saber ben bé per què. Però què hi ha de cert en tot això? És una qüestió de moda o realment alguna cosa està canviant en la nostra manera de menjar i de viure? Avui en volem parlar amb una professional que ens ajudarà a aclarir dubtes. Anem, doncs, fins a Constantí. Allà ens espera la nostra companya, Noelia Silvera. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia, Núria.
0: Doncs, molt ben acompanyada, no?, amb una col·laboradora vostra.
1: Sí, ella és una col·laboradora de Constantí Ràdio, el programa Alimentació i Salut. Parlarem amb ella d'un tema que desperta molt interès, perquè qui més qui menys coneix algú que ha eliminat el gluten, la lactosa o algun altre aliment de la seva dieta, per ajudar-nos, com dèiem, a entendre millor què hi ha darrere de totes aquestes tendències i problemes digestius. Ens acompanya la nutricionista Stephanie Chávez. Stephanie, molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia, Noé. Molt bon dia, Núria. Me siento súper feliz de poder darles mucha información sobre el sistema digestivo.
1: Stephanie, sembla que cada vegada hi ha més persones que tenen algun tipus d'intolerància o molèstia digestiva. ¿És realment així o ara simplement se'n parla més i es diagnostica millor?
2: Pues es la combinación de ambas cosas. Por otro lado, la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos muchas herramientas de diagnóstico y también tiene que ver con el estilo de vida actual. Mucho más estrés, ultraprocesados, peor descanso, que altera nuestra microbiota, lo que hace que aumenten los problemas digestivos. No es una moda, realmente es algo que va aumentando.
1: Sovint es confonen conceptes. Quina diferència hi ha entre una intolerància, una al·lèrgia alimentària i una sensibilitat a determinats aliments?
2: Bueno, a veces se pueden confundir, pero son conceptos distintos. Entonces, en cuanto a la alergia, recuerda, alergia, alerta. Entonces, hemos visto que todos que de repente tenemos un amigo que se come un cacahuete y de repente se le hincha la cara o de repente hay un shock anafiláctico cuando usan adrenalina y se les inyectan. Entonces, esto es un problema del sistema inmunitario que reacciona de manera exagerada e inmediata. Cuando hay una intolerancia, suele ser por un problema digestivo, normalmente por una falta de una enzima para poder procesar un alimento, por ejemplo, la lactosa o un componente. Entonces, sabemos de gente todos que se toma una enzima, que es la lactasa, para desdoblar y se come, qué sé yo, un cheesecake. Entonces, tiene que ver con eso. Y la sensibilidad es una reacción mucho más difusa porque los síntomas pueden ser varios, no solo los digestivos, cansancio, dolor de cabeza, pueden pasar a las horas y también pueden aparecer después de días de haber comido este alimento. O sea, por cantidad durante días se va llenando y produce. Entonces, de esto vemos cómo la intolerancia, la sensibilidad a la histamina, el gluten no celíaca, FODMAPs, al café, que es lo típico, que tomas café y te vas al baño directamente, aditivos y todo lo que son sulfitos, entre otros.
1: Stephanie, un dels aliments que genera més debat és el gluten. ¿Per què hi ha persones que decideixen eliminar-lo encara que no siguin celíacas?
2: Bueno, piensa que muchas personas lo eliminan porque experimentan lo que llamamos sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, ¿qué pasa? Que al quitarlo, ellos se deshinchan, se sienten mejor, pero sin embargo, muchas veces de la mejoría no es solo por el gluten, sino porque han dejado de comer harinas refinadas, panes industriales, bollería, han eliminado ultraprocesados y terminan comiendo mejor. Entonces, lo importante es realmente partir de una base de comer sano y luego ver si realmente es alguna sensibilidad o intolerancia al gluten.
1: Com podem saber si un aliment ens està provocant problemes reals o si estem atribuint-li símptomes que poden tenir un altre origen?
2: Bueno, lo primero es lo que te dije antes. Primero tenemos que comer bien y luego, o sea, ideal es irte donde un dietista nutricionista, comer bien, hacer una pauta de un diario de alimentos durante unos 15 días y poner las cosas que te sientan bien y otros alimentos nuevos, que sé yo, el brócoli o la alcachofa o de repente el lácteo. Entonces, si eso te comienza a dar diarrea o sensación de hinchazón, podría derivar a un problema de esta sintomatología.
1: I, Stephanie, a la consulta, ¿quins són els problemes digestius que observes amb més freqüència avui en dia?
2: Lo que veo mucho es lo típico, que me levanto temprano con la panza deshinchada y en la noche estoy con panza embarazada. Entonces, eso tiene que ver mucho con los gases, digestiones muy lentas, problemas de estreñimiento, también SIBO, y eso también afecta sobre el crecimiento microbiano que hay, estreñimiento colon irritable, bastante esofagitis también.
1: Molt bé. Moltes vegades pensem només en el que mengem, però factors també com l'estrès, els nervis o la falta de descans poden afectar també la nostra salut digestiva.
2: Sí, rotundamente. Piensa que el intestino tiene eje intestino-cerebro, entonces todo el intestino está lleno de neuronas. Entonces, si el cerebro está en modo alerta por el estrés o falta de sueño, esto lo que hace es frenar la digestión porque prioriza la supervivencia del cuerpo. Entonces, siempre piensa que el cuerpo trata de salvarte, entonces lo que no es tan importante lo frena. Bien, entonces tiene que ver mucho, mucho esto.
1: Darrerament sentim molt a parlar de les dietes antiinflamatòries. Què significa exactament alimentar-se d'una manera antiinflamatòria?
2: Piensa que la dieta no es una dieta milagro, sino realmente una dieta inflamatoria, se podría decir, pero es realmente un estilo de vida. Significa basar la alimentación de comida real que te ayuda a bajar la inflamación de bajo grado en el organismo. Entonces lo que tiene que hacer esta alimentación es potenciar todos los alimentos ricos en antioxidantes, en grasas saludables como el aceite de oliva, el pescado azul, los frutos secos, las frutas, las verduras, las legumbres, y reducir al máximo lo que nos inflaman, como los azúcares refinados, las harinas industriales, el alcohol y los ultraprocesados.
1: Hi ha aliments o hàbits que de manera general poden ajudar-nos a sentir-nos millor digestivament sense necessitat de seguir dietes restrictives?
2: Mira, más que prohibir, se trataría de añadir y de modificar hábitos. En cuanto a la alimentación, sería priorizar la fibra, las legumbres, la fruta, las verduras. Piensa que todo lo que es la fibra ayuda a la salud intestinal y a promover el crecimiento de buenas bacterias. Los alimentos fermentados, también incluirlos, como el yogur, el kefir, el chucrut, el kimchi, entre otros, que ayudan a aumentar la cantidad de microbiota y también mantener una buena hidratación. También los hábitos de masticar bien, porque recuerda que la digestión comienza en la boca, y cenar al menos 2 horas antes de acostarse para que haya un descanso real. Y muy importante, la actividad física, ya que la actividad física ayuda a bajar el estrés, bajar el cortisol y que el eje intestino-cerebro funcione mejor.
3: Ai, Estefania, el que passa és que tot això que dius necessita d'una ordre, d'un equilibri, d'una estabilitat. I ara a l'estiu ens tornem com a bojos, eh? Ens destrotem els horaris, no? Mengem qualsevol cosa que se'ns passa per davant perquè tenim altres plans. L'estiu no ens fa cap bé, no? Genera més molèsties digestives, segurament, aquesta època de l'any.
2: Sí, más que nada también las molestias digestivas, hay bastante esofagitis, pero también lo que hay es estreñimiento por la falta de hidratación, y luego lo típico es que cuando ya se acaba el verano, en septiembre y octubre, la gente viene con problemas de SIBO, disbiosis intestinal, porque han comido fatal, entonces es algo muy, muy, muy habitual en este tiempo.
3: Jo et volia comentar, ha sortit un parell de vegades, la paraula SIBO, també hi ha altres variants del SIBO i tot això. No sé si tota la comunitat mèdica està d'acord en que això existeix. És un problema que a vegades afecta més, aquesta alteració de la microbiota, no? Afecta més a les dones, que això també, doncs, hi ha un viatge de gènere important. No sé si tota la comunitat mèdica és partidària de tractar-ho, o simplement és allò de bé, menja millor, descansa i ja està.
2: No, lo que pasa es que, a ver, sí que es verdad que las mujeres tienen mayor sensibilidad a estos problemas de inflamación intestinal por el estrés que tienen y también por la parte del estrógeno que también lo hace. Pero actualmente ya se está viendo muchos más casos de SIBO, muchos más casos de IMO también, que es otro tipo de problema bacteriano, que poco a poco va mejorando. De hecho, los digestivos ya comienzan a trabajar de la mano con los nutricionistas, que eso es excelente, y los laboratorios también ya tienen una apertura a ver muchos más análisis para detectarlo. O sea, es algo que va en bastante en auge, lamentablemente.
3: Molt bé. Per acabar, un únic consell ja per donar a la nostra audiència perquè s'alimentin bé aquest estiu, Estefani.
2: Mira, yo lo que siempre aconsejo en mi consulta, y siempre hablamos con la Noé en los podcasts, es que la regla del 80-20. Eso es maravilloso, porque te hace disfrutar de las vacaciones, de las terracitas, de los helados, por ahí, qué sé yo, un mojito, lo
3: no
2: que quieras
3: renunciar,
2: tomarte.
3: No cal renunciar, no cal renunciar del tot.
2: Claro, eso no, que eso es el 20%, eso es el 20%, no el 80%. Pero luego lo importante es ser muy responsable con tu salud, y el 80% tiene que ser priorizar el agua frente al alcohol, frente a las bebidas azucaradas, siempre comer mucho vegetal, mucha cantidad de proteína para no dañar nuestro intestino. Y algo muy importante es cenar lo más temprano posible. Eso sí tenemos que tratar de hacerlo, porque de repente tú escuchas que cenan a las 11 de la noche y eso es fatal. infusiones frías, digestivas, y muy importante escuchar si tienes hambre. Si tienes hambre, come, si no, no.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquest consell. Moltes gràcies, Stephanie Chávez, per ajudar-nos a entendre una mica millor què hi ha darrere de les intoleràncies, els problemes digestius i totes aquestes tendències alimentàries que ens envolten.
3: I Noelia Silvero, moltíssimes gràcies. Has de consentir una abraçada.
1: Gràcies, una abraçada.
2: Una abraçada.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Avui, la Martina Dols, de tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles, ens recita aquest poema amb la suavitat d'una flor que sempre ens emociona, la rosa.
9: Hola, sóc la Martina Dols, de tercer, i vaig a recitar el poema de la rosa. La rosa té un batec de cosa viva que forma part del nostre propi ali. I quan l'abril encara no ens arriba, ens enyorem i no sabem per què.
8: Et donem les gràcies, Martina, per haver escollit un poema que ens recorda que les flors i la poesia tenen en comú emocionar els nostres cors. Fins al proper Embaladits. Adeu!
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: La xarxa de comunicació local.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
11: És dimarts, dia 21 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també farem balanç d'aquest darrer any i també d'aquesta legislatura, i també amb una mirada posada ja a les eleccions municipals del mes de maig del 2027. Avui també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem dels castellers de la Droc, la colla castellera de la Droc, que farà el pregó de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. També parlarem i escoltarem les paraules de Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 a Sant Andreu de la Barca. També comentarem altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa, l'edició 4005.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
11: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
12: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut, diguéssim, posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat, vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions, doncs, que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne. I jo crec que ara ja, mica en mica, ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
11: Si hagués de resumir aquesta legislatura, o el que portem de legislatura, amb un titular, quin seria aquest titular?
12: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
11: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
12: Doncs sí, aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
11: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
12: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat, doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació, i jo crec que això ha estat cabdal.
11: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat. De fet, n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensual. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
12: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un Ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un Pla de Barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el Pla de Barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt, I la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no? Perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
11: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
12: o no,
11: o finalment ho desestima. Si parlem de timing, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
12: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
11: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any d'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
12: perquè
11: pot ampliar.
12: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic i, per tant, més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys. És una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara... Yes. I potser això costa molt d'entendre, no? Perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no? En el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
11: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
12: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant, desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat. És a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
11: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
12: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements a vegades poden en algunes persones generar sentiments d'inseguretat, i jo penso que aquí en aquest sentit hem millorat molt, o sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
11: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
12: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests tres últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
13: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
12: Jo crec que el consens es treballa. Es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final, la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això, jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat, en aquest sentit, poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí en la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo i això ho trobo, són minúcies, però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no?, quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
13: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
12: per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera

0: qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
0: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé, i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant. I jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de transparència, o hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia el govern de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
0: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
0: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu, i per tant que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu de la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà a la reelecció?

0: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes i il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento diguéssim molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, festa major.
0: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
0: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot doncs això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflexe del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda a que la Festa Major doncs funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, doncs aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
0: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batist casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la festa major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la festa major petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droga més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
2: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
2: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
2: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droga i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Joaco Palomar ha signat el cartell de la Festa Major que reivindica les entitats i la diversitat de Sant Andreu de la Barca. L'artista multidisciplinari converteix una de les atraccions més emblemàtiques de la fira en l'eix d'una obra plena de referències de cultura popular, la convivència i també la participació ciutadana. L'artista Joaco Palomar és l'autor del cartell oficial de la Festa Major, una obra que, com dèiem, busca representar l'essència d'una celebració marcada per la participació ciutadana, la cultura popular i, sobretot, la diversitat. El cartell que l'ha presentat oficialment l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està carregat de simbolisme i convida a descobrir petits detalls que reten homenatge a les entitats i a la vida associativa de Sant Andreu de la Barca. Nascut a Alacant i establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca, Palomar ha desenvolupat una carrera artística marcada per la transversalitat. La seva obra abraça disciplines tan diverses com la fotografia, la pintura, el vídeo, l'escultura, la tematització, el cosplay o el disseny gràfic. Fet que li permet abordar cada projecte amb una mirada creativa i personal. El seu nom ja és conegut a Sant Andreu de la Barca gràcies als altres treballs vinculats amb la cultura local. L'any 2025 va crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya, impulsada per l'agrupació de joves. En el marc de les activitats de l'orgull LGTBIQ+, una figura que s'ha convertit en un símbol de diversitat i inclusió. Ara, amb el cartell de la Festa Major, Palomar ha tornat a posar el focus a la identitat col·lectiva del municipi. L'artista qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè, segons ha explicat, encara fa relativament poc temps que viu a Sant Andreu de la Barca.
3: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de Festa Major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
3: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè, si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per a el treball a on es va dedicat, intento fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
3: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
3: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: Declaracions de l'artista Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
1: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
1: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
1: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per als nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu, doncs, encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs, buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
1: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques, doncs, van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de Joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
1: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest Agost Jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
1: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: el lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
1: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
1: S'ha de fer presencialment,
0: presencialment
1: a l'Ajuntament en horari de matins, d'acord, per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és, doncs, això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i ens seguirem parlant.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
2: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot important penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
2: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, a les propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
3: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors, i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol sala, petanca, bàsquet, tir amb arc, descens.
3: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries, i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple el tenis taula, no? Que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que tant de bo algun dia no siguin tan petites.
2: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
3: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no? Que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no? Perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
2: Ara esperar el novembre, no? A la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no? Aquesta festa, no? Dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació, Germán Olmos.
4: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12 A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11 A i el sub-12 B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
2: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
4: Sí, sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
2: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
4: Sí, sí, no parem de créixer. És la realitat de l'esport.
2: Com afronteu la propera temporada?
4: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero.
2: Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
5: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
2: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
5: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
2: Sobretot també tenim una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
5: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
2: Com s'espera la propera temporada?
5: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El Club d'Hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
6: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
2: A mí está muy bien, ¿no?, que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
6: Sí, sí, sí, la verdad que es un deporte minoritario, tanto

0: juniors com de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martí, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via Femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
2: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades. No?
3: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
2: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
3: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
2: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el Motoclub, no? Organitzant també.
3: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres, ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
2: Festa grossa,
3: Bueno, ara ens hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juan Hoquerol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la de Vegas. Altres entitats esportives com el Club d'Atletisme també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Aranz.
4: Molt bona, una bona temporada com sempre, o sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... i els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
2: A més, el Club de l'Atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
4: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa i això és molt bo.
2: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
4: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
1: destacada temporada també del Club de Tenis i Padel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de

0: La Copa Catalunya, l'equip més 60 ascens a la categoria, i també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
1: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría. Y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
0: Això és bo, no?, per un club com el de tenis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits, no?
1: Es muy bueno, estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
0: No sé cómo afronteu la primera temporada, cómo es presenta.
1: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido este año.
0: Altres entitats, com el Club de Tenis Taula Barca Andreu, també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. I altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de l'Ara Sepúlveda. També el Gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. La gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'estiu és una de les èpoques més complicades per mantenir les reserves de sang, tot i que els hospitals continuen necessitant transfusions cada dia. Durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a baixar entre un 20 i un 30% a causa de les vacances, el canvi d'hàbits i també les altes temperatures. Per parlar de la situació actual, de la necessitat de donar sang, també en aquesta època, i també de donar plasma, avui ens acompanya Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. Molt bon dia, Marta.
3: Hola, molt bon dia.
0: Bé, les campanyes de donació de sang continuen a l'estiu. A Sant Andreu de la Barca fa uns dies es van celebrar pràcticament dues campanyes de forma consecutiva. Per tant, a l'estiu cal continuar donant sang.
3: Sí, sí, a l'estiu és una època superimportant, que la gent tingui clar que continuem necessitant aquestes donacions, perquè malauradament els hospitals no fan estiu, no? Els hospitals continuen tenint necessitats de productes sanguinis, els malalts estan allà, llavors necessitem aquestes donacions perquè ja sabeu que, bueno, que la sang caduca, no? I que no la podem guardar mesos i mesos, no podem proveir-nos de molta sang a l'hivern per passar tranquils a l'estiu, i necessitem que cada dia pues, ens vinguin donant-se a fer aquesta donació.
0: Diem abans que durant el juliol i l'agost les donacions de sang acostumen a disminuir entre un 20 i un 30%.
3: Sí, sempre, bueno, els canvis d'hàbits de la població, no?, que molts marxem fora de vacances, la calor aquesta que ens fa, la veritat és que no ajuda gens, perquè també ho entenem, no?, que fa molta calor i el que ve de gust és estar a l'aigua, a la piscina, a la platja o sota l'aire condicionat, pues són frens per donar sang. Però sempre diem que no és incompatible tota aquesta calor, sí que hi ha unes recomanacions, no?, per no tenir una mala experiència, que és sobretot la hidratació, i bueno, i pensar als donants que si tenen calor a casa o estan en un lloc que no acaben d'estar bé, a les campanyes, per sort, els aires funcionen, estem més o menys fresquets i és una estona pues, que podem tenir una temperatura adequada i no patir aquestes calorades que tenim aquests dies.
0: Per tant, el fet de que la calor pot ser un impediment per donar sang, això és una falsa creença, un fals mite, no?
3: Sí, la veritat és que podem donar sang de la mateixa manera que la donem a l'hivern. Sí que és cert que hi ha unes recomanacions pues, des de la hidratació molta abans i després de donar sang, i també s'aconsella, pues, si sortim d'una campanya de donació de sang, no dir ara anem a prendre el sol, que tinc ben bé de gust, no? O sigui, intentar pues, estar en un lloc fresc, a l'ombra, i no fes segons quins esforços amb aquestes calors, no? O sigui, hi ha unes recomanacions, però és totalment compatible, o sigui, el nostre cos està preparat i podem donar sang amb tota la tranquil·litat del món. A més, a les campanyes mai ens donen pressa, no? I si ens volem estar una estona esperant després de donar sang al lloc de la donació perquè s'està fresquet, ens portem un llibre i volem seure i estar allà prenent unes aigüetes amb tota la tranquil·litat per la tarda o pel matí, pues encantats de la vida, poden allà estar tota l'estona que vulguin.
0: Aquest estiu, sobretot, a més de la donació de sang, també s'insisteix a la donació de plasma.
3: Sí, aquest estiu, que és una cosa que s'ha iniciat aquest estiu, perquè normalment els estius sempre feien molt donacions de sang, però realment necessitem també aquestes donacions de plasma. Llavors, a l'estiu, si tot va bé, si no ens baixen moltíssim les donacions, mantindrem les donacions també de plasma, no? A diferència de la donació de sang, pels que no han donat mai plasma, és una donació que és una miqueta més llarga, estem gairebé una horeta, no?, donant plasma, i a més sí que aquí sí que recomanem que es demani hora, no? Així com la sang no és necessari, si volem demanem hora i si no, no. Amb el plasma sí, perquè va associat amb una màquina, la donació és molt més llarga i a lo millor arribem i diem, ah, anem a donar plasma, però quasi està totes les màquines ocupades, ens hauríem d'esperar una hora fins a aconseguir tenir una lliure. Per això és important que a través de la pàgina web del Banc de Sang, si volem donar plasma a les campanyes que fem aquí a Sant Andreu, pues ens apuntem.
0: Tenim dades del 2026, de les campanyes realitzades fins al mes de juliol, 441 donacions efectives de sang i 41 donacions de plasma.
3: Sí, la veritat és que estem gairebé a la part de l'any passat, no? Hem fet alguna campanya menys, perquè aquest any també, pues, ja sabeu que hem estat en vagues de metges, vagues de mestres, i vulguis o no, tot ens influeix, no?, a l'hora de donar sang. Igual que quan tenim calor diem, ostres, no ve la gent, pues aquest any que ha sigut una mica mogut amb l'aspecte laboral, no?, pues ha fet que a vegades alguna campanya no s'hagi pogut realitzar, pues, per vaga de metges o de professors. Però més o menys estem a la part amb el... Bueno, sí que és veritat que hem augmentat molt les donacions de plasma, no? Aquest any ja portem 41 donacions de plasma i el 2025 només havíem fet 19, o sigui que realment la sang més o menys anem a la part i el plasma hem crescut, o sigui que molt contents dels resultats i esperem que això ens animi, no?, a continuar així, que la població vingui a donar.
0: Com sempre, també preguntem, i encara que sigui una pregunta ja repetitiva, qui pot donar sang?
3: Podem donar sang, en principi, totes les persones que tenim a partir dels 18 anys fins als 70 i estem en un estat de salut bo, no tenim cap malaltia greu, eh? Penseu que inclús amb algunes malalties cròniques que tenim, doncs, jo que sé, una hipertensió, la majoria de les vegades ens deixa donar sang, no? Perquè ja el metge, abans de que donem sang, ens mirarà la tensió perquè la tinguem bé i puguem donar-ne. O sigui que la majoria de persones entre 18 i 70 anys poden donar sang. I a més hem de passar 50 quilos o més. Amb aquests tres requisits bàsics podem acostar-nos a qualsevol campanya, fer el qüestionari i llavors allà el metge, la metgessa de la campanya serà qui decidirà si el nostre estat de salut és òptim, no?, per donar sang. A vegades un mateix medicament, inclús, pues, per exemple, un paracetamol, no?, que prenem tots molt. Si el prens perquè tens un dolor, no passa res. Si el prens perquè tens febre, pues en aquell moment no podràs donar sang. O sigui que l'important, sobretot, és acostar-se a la campanya si tenim qualsevol dubte de si podem o no donar sang, i allà els professionals del banc ens ho acabaran de dir. Si no tenim temps, també a través de la pàgina web del Banc de Sang podem fer aquesta consulta i un professional, pues, en contestarà via mail.
0: De fet, hi ha la pàgina web de banksang.net, on allà podem saber on es fan les diferents campanyes de donació de sang. En el cas que estiguem fora de Sant Andreu de la Barca, estiguem de vacances o estiguem puntualment en un lloc concret i volem saber si es farà una campanya de donació de sang o no, allà podem buscar per poblacions i ens indicarà a quins llocs hi ha la campanya de donació de sang i, com sempre, fem la inscripció i a donar sang, no?
3: Sí, la veritat és que a la pàgina web del Banc de Sang trobem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, amb la qual no hi ha excuses, no? Perquè, clar, important és que la gent vingui, si estem a Sant Andreu, que vinguin a Sant Andreu, no? Però si aquesta setmana hem sortit de vacances, estem fora o no ens donarà temps el dia de la campanya, mirem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, que segur que tenim alguna propera del lloc de vacances on hem anat a passar el cap de setmana. O sigui, la qüestió és que la gent s'acosti, no? Inclús al voltant de Sant Andreu de la Barca hi ha moltíssims municipis on també fem campanyes, que a vegades el dia de la campanya del teu municipi no et va bé, però al costat, al cap de dos dies, hi ha una altra, no? I ens podem acostar. L'important és que la gent s'acosti a donar sang, perquè al final tota la sang va al mateix lloc, que és als hospitals i a les clíniques de Catalunya, i aquests malalts, no?, que no podrien viure sense aquestes donacions.
0: Quina és la propera a Sant Andreu de la Barca, Marta?
3: La propera, Sant Andreu de la Barca, com sempre la fem a finals de mes, no? al teatre. Aquesta vegada anirem al teatre, que l'última que hem fet està amb l'unitat mòbil aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal. Vindrem el 31 de juliol per acabar el mes, l'últim dia del mes, o sigui que estarem al teatre de 9:30 a 13:30 i a la tarda de 5 a 21 hores. Sempre modifiquem una mica els horaris pensant en les calors, no? Que normalment comencem una miqueta més tard. Intentem a veure si així la gent s'anima més perquè no enganxa tota la calor. Però l'últim dia és fàcil, no? L'últim dia de juliol, les persones que vulguin es poden acostar al teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca i allà podran fer la seva donació de sang o de plasma.
0: Doncs 31 de juliol, nova campanya de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. De moment, 441 donacions aquest 2026 i 41 donacions de plasma. Hem de recordar que 535 persones es van acostar a cadascuna de les diferents campanyes de donació de sang, però finalment 441 van poder donar sang i 41 van poder donar plasma. Són les dades del 2026, que esperem que la campanya de juliol i les properes incrementi el nombre de donants. Com sempre, moltíssimes gràcies a Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, com sempre, per estar atenta i estar disponible per parlar a través de Ràdio Sant Andreu.
3: Gràcies a vosaltres i que passeu un bon estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública. I, per tant, considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar i, per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació i, igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
4: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar. I el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
4: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
4: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança de civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquesta situació.
4: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
4: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
5: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
5: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
5: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. i amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
6: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
5: i
6: una responsabilitat.
5: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
6: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
5: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i a les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta pues, de consciència familiar, no?
6: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
5: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
6: Finalment, quin missatge voldria donar?
5: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
0: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana. Un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Girivet, acompanyat del regidor d'Urbanisme Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
7: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
6: Estem parlant d'una inversió d'un 1,5 milió d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
7: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
6: Important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
7: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
6: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà, o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
7: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'aula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
6: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
4: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
6: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
4: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el Pla de l'Estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
6: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
4: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del Talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del Riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
6: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Fins dimecres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb ell repassem les escenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, ja t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps, llavors va venir Warner i va dir, escolta, que ens agafem els drets, i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agrada? O sigui, està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès, i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agrada.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant de que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítol, que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant sense subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I al no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però, Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer, hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols...
0: Sí, Ivan...
1: Perdó, és que m'enfado. Vale. Fets amb intel·ligència artificial
0: que
1: interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, a venir fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entén el sentit literal de les coses, no? Està llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari, no tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però en fi, ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: sí,
1: la
0: sí.
1: meva queixa, ja que sí, te queixes sí. tu també dels subtítols, doncs pues mira, sí. sobre la veda. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Sullivan's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River, i ja em sembla dir, eh?
1: Pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí.
1: Sí. Vale, jo porto una notícia que evidentment no és bona, perquè ha mort Asten López, i us preguntareu qui és Asten López. Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL, la comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida. Doncs, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 anys. I la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies,
0: no,
1: i més em fa ràbia perquè, a més, l'acabava de descobrir amb aquesta actriu, em feia moltíssima gràcia i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem amb papers, amb més papers, pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba, en fi, que trist.
0: Ja. Yeah. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els trailers, deia, bueno, no hi ha massa cosa, em sembla que ho deies per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una pàgina que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: Vale. Quan bueno, arribem al moment ja la repassarem.
0: Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith. Es un corte de pelo horroroso.
4: ¿El de quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
5: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras.
3: Tú y yo.
5: Aún llevo la copa. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¡Ah! ¿Qué? ¿Es lo que pasa?
3: Deb, soy una sicaria.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo, òbviament.
1: Esperem que no.
0: No. Tampoc t'ho diria. Quan apareix una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa, mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. relacionats. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Mm-hmm. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minissèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pot ser, pot ser. A veure, Apple TV. Lucky. How can someone so small cause so much trouble?
6: Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into.
7: I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive.
8: According to plan.
7: Until it isn't.
9: Carrie. Carrie.
7: My husband is gone when I woke up this morning.
10: Hello, dear. It's been a while.
0: A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat, al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanes i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No els coneixem.
0: Bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no?
0: Sí.
1: En moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop ficar-te en aquesta vida criminal.
0: Sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance.
11: This is the CFPC's largest detachment. Home to elite units, the federal and municipal scope. Congratulations, I'm making the cut.
12: Trained a dozen rooks.
13: We'll miss the hell out of you.
14: Can we say I have a few months left? I want to see this one through.
15: I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy.
16: It's a good time to be you.
17: I worked for what I got.
18: People are going to come at you whatever way they can.
19: Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders.
20: Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork?
21: Hold me back.
20: Hoorah.
22: I would rather be Baroque than Blue. There's
23: lots of reasons to not be a cop.
24: Necessary girls should know all of them.
25: We're coming for you and everyone like you. We even got people in your goddamn police force. Let me look at you. I'll see you in there.
26: Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us.
27: Have you spoken with your father?
28: I know how hard it is when your family is taken from you.
29: Stay away.
28: Just talk to me.
26: Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark.
0: Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, ha deixat la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torna al cos federal de policia canadenca. Obligada a enfrontar-se a les conseqüències d'haver actuat per el seu compte, la Sabrina inicia un canvi profund de solitària, agent d'equip. Mentre estan l'Oliver Campbell ha apartat oficialment del seu lloc, continua operant des de l'ombra, xantageja Gabi perquè actuï com a informant interna i vigili de prop a Vince, i Sabrina busca qualsevol oportunitat per enfonsar-los. Vince assumeix el seu nou rol com a cap de vigilància, però aviat es veu desbordat per un grup d'agents indisciplinats que posen a prova el seu lideratge i el seu control emocional, portant a situacions d'alt risc.
1: Pues bueno, en fin. una altra que tampoc
0: mirarem. De policies, sí, la veritat. Jo ho havies dit, és que jo ho havies dit que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure.
1: Mira,
0: a veure,
1: aquesta
0: no sé
1: com a mínim té una mica més de xitxa, crec jo.
0: Vols dir?
1: Sí.
0: És una comèdia.
1: Bueno, això és el que diuen.
0: Ah, la, saps de què va?
1: No, no, però, ah, vale, bueno, però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, ah, entens?
0: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón.
2: Lonnie Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
3: A woman, oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby.
4: Chili's, baby, back ribs,
5: barbecue sauce.
6: Can you repeat the question?
8: Oh, yeah!
9: Lonnie Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
13: You were a big shot golfer.
21: I still am a big shot golfer.
29: I just need to get my groove back.
30: Dad, the guys are saying that I'm the honk now.
31: Golf is easy.
32: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins.
33: The question is, are you a pro or a amateur?
34: Laser focused on.
35: Hey, did you miss me, everybody? Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?

0: more than almost anyone.
1: I thought you were married.
2: Can I kiss you?
0: No.
2: Do you want to kiss me?
0: Radford is right over there. I asked
2: you not to do that. I can see he's staring at us like a fucking weirdo. Rock and roll!
3: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
4: You look ridiculous in that shirt.
5: I'm getting a lot of compliments.
2: I fought my way back so that we could play together.
6: LeBron and Bronny.
7: Stop saying LeBron and Bronny.
2: Well, what else am I going to say?
7: This isn't a LeBron and Bronny situation. They call
0: it the... You hear those people? They don't want to just see you play golf.
8: Birdie.
0: They want to see you walk and talk. Because you are Lonnie.
8: Lonnie.
9: Lonnie.
8: Okay.
0: The greatest this game has ever seen.
2: That's how it's done. They call him the...
10: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de respondre, de reprendre, perdó, la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportistes.
11: També t'he dit, canvies... Rafa Nadal? T'anava exactament això, canvies, canvies golf per tenis, i això és la història de Rafa Nadal.
10: Sí. Absolutament. Següent, que no té tràiler. A Movistar Plus arriba La vida en la sombra. Dan mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé.
11: A diferència com la seu... majoria de nosaltres.
10: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença és un experiment, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
11: Oh, història de superació, hòstia. Molt bonica.
10: Sí,
11: molt bonica. Oh, els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic, que bonic. Que bonic,
10: sí,
11: bonic.
10: Sí, una mica Berlí, però versió presó.
11: Home, doncs pues mira, sí.
10: Sí. A HBO Max el que arriba és Tiptoe.
12: Morning, everybody.
13: Morning, boss.
12: So, this morning, I'm knocked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
13: Dripping.
14: You know where they get their stuff from? Aruba. Not being racist.
13: Well, a little bit.
15: Boy next door looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
16: But his dad doesn't know he's gay, so do not say anything.
15: Great plan.
14: That's enough.
10: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics aferrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan... tornant a escolar-se en les nostres vides.
11: Doncs pues mira, me sembla un concepte interessant,
10: sí,
11: no?
10: Sí.
11: Com a través de la radicalització d'absolutament totes les nostres opinions, com aquestes afecten a les nostres relacions personals.
10: Sí,
11: és un tema interessant.
10: Sí que ho és, sí que ho és. A Netflix, el que també arriba és El Palacio de l'Este.
17: 30년 전 그때 일이 공안에 다시 벌어지고 있습니다.
18: Today,

0: 당장 귀신을 잡아 없애거라. 여기서 막 아무 이유도 없이 막 사람들이 죽어나가고 막 그러지.
1: un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig que no, que es, perdó, que escolte els morts.
2: Sí, sí.
1: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
2: Vaya. Ah, pues ja ho veurem.
1: Vaya no? Merda de tràiler.
2: O no ho hem de veure, això?
1: Això Netflix. És que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
2: Sembla una sèrie asiàtica, no?
1: Sí.
2: Dóna la sensació de ser-ho.
1: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és el mapa de los anhelos.
3: ¿Tú eres Greta Álvarez? Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana, Lucy.

0: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules mare. Tot i això, els aconteixements, els fets, donen un gir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anells, un joc que desafia la Greta a enfrontar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
1: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
0: Sí, jo juraria que sí.
1: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol, i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
0: Sí, no ho sé, jo és que ara he vist, a més he vist una pel·li en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica, fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'has recordat una mica això, i és, jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
1: No?
0: No.
1: Doncs més a riure. Doncs mira, la següent va bé per riure.
0: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
1: Sí, home, l'hauríem de tenir.
0: Pues crec que no està posat. Bueno, no passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults, sí. Nascuda el 1997. Què
1: estareu
0: vols?
1: Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat, perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic, això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges, a l'anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges, és a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill seguís tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar però són molt limitades, però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar, però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent, eh? Teniu per veure aquest estiu.
0: I a més, és una sèrie, i l'altre,
1: És una sèrie que s'estila molt de veure a l'estiu perquè està ambientada a Texas.
0: Ah.
1: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix, el que arriba és El otro padre.
2: Tenemos una sorpresa, así que vámonos.
3: Felicidades otra vez.
4: Le has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor.
5: Ricardo y Julieta son igualitos.
6: ¡Julieta!
7: ¡Julieta, vámonos, ya vámonos, por favor, cárgala!
8: Cuidado, por favor. Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
9: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
10: Sí, yo también.
11: ¿Y yo?
12: Me voy a morir.
13: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
14: Mira, Maca, no te podemos garantizar.
0: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar les dues famílies.
1: Ojo.
0: No cal saber què passarà.
1: Ojo, a mi me sembla... A veure, culebronera...
0: venezolana.
1: Culebronera màxima, eh? Sí, però vamos, o sigui, que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons... I fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
0: Exacte. Papa, dient-se el otro padre.
1: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
0: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius, ara passarà això. I passa, és tan previsible. Què més? A Netflix també arriba Jing, Unitat d'Élite.
15: ¡Manos arriba! ¡Pon las manos encima de la cabeza! ¡Levanta la mano izquierda! ¡Quiero ver qué tienes! ¡Levanta la mano izquierda!
16: No puedo hacer nada. Necesito el detonador.
17: Os recuerdo nuestro lema. Un compromiso para toda la vida.
15: Entrar en el gym es unirse a lo mejor de lo mejor. Pero tiene un precio.
18: Max, tu padre murió. Y todos tuvimos que vivir con ello.
19: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
17: Por

0: Digues, digues.
1: La de policía es la de... Es que no me recuerdo.
0: Ay, es que si no me das alguna pista
1: más. Bastantes versiones. W, perdón.
0: Sí. No ho sé.
1: No sé com es diu.
0: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
1: No. Porta la W baixa.
0: Vale.
1: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a calle 13, el que arriba és Leo Matti.
2: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
3: La verdad, no tiene cara de policía.
2: Se dedica él.
4: ¿Y qué cara tiene un policía?
2: Leo Matei.
1: En els nous casos... Leo Matei, no Leo Mati.
0: Mati,
1: Mati. En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matei i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Richman continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta de Netflix que ve ara... Vale.
0: Sí.
1: Jo vaig mirar la primera temporada.
0: I què?
1: És, o sigui, a veure, és una sèrie... És una sèrie per passar l'estona.
0: Vale.
1: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosi, són per això, per passar l'estona. I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nova Vida en Ransom Canyon.
5: En Ransom Canyon, everyone's running from something... into something.
6: Well, if it isn't Stan Kirkland.
7: It's been a while, huh?
8: What is it with that guy anyway?
7: He lost everything. Just trying to make sense of it. You see like the wind
9: blowing through your hair. So, you came home from New York.
6: My life here is starting to fall into place. Some things are just meant to be left in the past.
10: Quinn, it's not your job to put his heart back in one piece. He's my friend, Ellie.
1: Diners, poder, secrets acudeixen a un petit poble de Texas on un ramader vidu té una, ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'n va fotre de mi.
0: Vale.
1: Llavors amb això ja ho pots saber tot. Però està prou bé, a veure, és passable. Continuem, Sky Showtime, el que arriba d'estar 3.
0: Ara sí que obrim ja l'època dels sí? Spin-offs estranys, eh?
1: Vinga, Strange New Worlds, i ja està.
0: Vinga.
11: I have many things I want to talk about. Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you.
12: You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
11: Perhaps what happens next will define everything.
13: Where are you sending us?
14: Well, this is a fun one.
1: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
0: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi.
1: Molt trequi.
0: Però, en fi, es diu un trequi, els fans de Star Trek,
1: Vale,
0: que
1: pues imagina't el no, nivell, és que, nen.
0: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs,
1: sí.
0: Eh?
1: Si no
0: és... sí, és molt fan, ell.
1: Carai, vale.
0: Doncs
1: no
0: això.
1: No he dit res.
0: Quarta temporada, crec que és ja, Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
1: I tant.
0: Tot vostre.
1: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al

0: un safir cafè, vale, i fins a Pretty. Claro. Sí, sèrie turca, no? Fa pinta.
1: Sí, fa pinta.
0: HBO Max, Stuart no aconsegueix salvar l'univers.
1: Aquest és un dels casos d'espinos estranys que t'he dit. Venga, per què? Tira. Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
0: no.
1: vegada? No. Has vist. I saps el que és, The Big Bang Theory?
0: Sí, sí.
1: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
0: sí,
1: així dir-ho.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs aquest spin-off és totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions de personatges que veiem a The Big Bang Theory i realment és una aventura de salvar el món. Realment no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i amb una cinematografia radicalment diferent que trenca amb el que coneixíem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
0: Doncs molt, molt breument, eh? A Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis.
1: Un altre spin-off estrany.
0: A AMC The Walking Dead, Dead City, entenc aquest també.
1: Un altre més, sí.
0: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wilde a Calle 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan amb a 103 a Netflix i Batman el Cruzado enmascado, mascarado, suposo.
1: Enmascarado, enmascarado.
0: Sí.
1: Aquest és de animació.
0: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol a... anava a dir una altra cosa.
1: A les plataformes, no?
0: A les plataformes, exacte. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Edward Fairfax Rochester, wilt thou have this woman for thy lawful wedded wife, for better or worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, until death you do part?
1: I will.
0: And wilt thou, Jane Eyre, have this man for thy lawful wedded husband, for better or worse?
2: An insuperable impediment exists.
1: Go on.
0: Mr. Rochester, I cannot go on. What is the nature of this impediment?
2: Mr. Rochester has a wife now living. She's at Thornfield Hall.
0: Impossible. I would know of it.
2: I saw her there last April. She's my sister. I'm sorry, Rochester, but it is not right.
1: Oh, my God, it is not right. Only right to condemn a man to eternal hell. When you shall see my wife, would I owe you that much? And this girl, you shall see her too, Jane. I insist, come.
3: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquest diàleg que ara sentíem és una escena d'una de les moltíssimes adaptacions que s'han fet de Jane Eyre, la famosa novel·la de Charlotte Bronte. És un dels grans clàssics de la literatura universal i tant el cinema, el teatre com la televisió no s'han resistit a donar-li forma. Hi ha mitja dotzena de pel·lícules mudes i un munt de sonores sobre aquesta història. La versió que ara hem sentit era la que van interpretar Susanna York en el paper de Jane Eyre i George C. Scott en el del senyor Rochester, l'any 1970 sota la direcció de Delverman, que era un director força correcte, amb pel·lícules molt notables com Marty, Taules separades o El desig sota els oms. Avui en parlem perquè dediquem aquest podcast a Charlotte Bronte, coincidint amb el fet que enguany es commemoren els 110 anys del seu naixement. Jane Eyre és la seva novel·la més famosa, però no l'única. En va escriure més. L'anterior, que es diu El professor, no la volia cap editor. De fet, no va veure la llum fins al cap de 10 anys de la publicació de Jane Eyre. Altres novel·les seves són Shirley, de la qual el cinema va fer una versió muda, i Billette, portada a la televisió per la BBC diverses vegades. El fet que Charlotte Bronte tingui una obra curta és perquè la seva vida també ho va ser, ja que va morir de part. Quan va publicar Jane Eyre, l'any 1847, ho va fer sota pseudònim masculí. No estava ben vist que una dona fes literatura. I ella ho va explicar així. No ens agradava declarar-nos dones perquè, sense sospitar en aquell moment que la nostra manera d'escriure i de pensar no era el que se'n deia femenina, teníem la vaga impressió que les autores són susceptibles de ser mirades amb prejudici. Havíem notat que els crítics, de vegades, utilitzen l'arma de la personalitat com a càstig. Doncs bé, escoltem ara una escena d'una altra adaptació cinematogràfica de Jane Eyre, concretament la del 1996 de Franco Zeffirelli.
4: ¿De qué se trata?
5: Esta mañana he recibido una carta. Quiero pedirle permiso para ausentarme.
4: ¿Por qué?
5: Para ir a ver a una anciana enferma.
4: ¿A qué anciana?
5: A la señora Reed. Es mi tía.
4: Creí que no tenía parientes.
5: Ninguno que me reconozca, señor. La señora Reed se deshizo de mí cuando era niña.
4: ¿Entonces por qué tiene que ir a verla?
5: Se está muriendo. No puedo ignorar su último deseo.
4: Diga lo que diga, no la convenceré.
5: No, señor. Pero volveré a Thornfield.
4: Así que debemos despedirnos.
5: Sí, señor.
4: ¿Y cómo ha de despedirse uno? Enséñeme, no sé cómo hacerlo.
5: Se suele decir adiós. U otra forma que prefiera.
4: Adiós, señorita Eyre. Por el momento. ¿Está bien así?
5: Sí, señor.
4: nos damos la mano.
3: La versió de Franco Zeffirelli, de Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Aquesta pel·lícula la van protagonitzar Charlotte Gainsbourg i William Hurt, i en papers secundaris també hi apareixien Joan Plowright, Elle Macpherson, la model, Geraldine Chaplin i Maria Schneider. Jane Eyre, si no l'heu llegida i no n'heu vist cap adaptació, és la història d'una nena sense pares, maltractada per la seva tia, i internada en un orfenat on viu tota mena de penúries fins que troba feina com a institutriu en una mansió i s'enamora de Rochester, el senyor de la casa. Però ell, com hem sentit en aquesta escena del casament abans, no és solter. Està casat com una dona amb problemes mentals que viu tancada a les golfes. En aquesta història, Charlotte Bronte retrata molt bé el món patriarcal que l'envolta i la moral de l'època. En aquell moment, les seves germanes, Anna i Emily Bronte, també van publicar els seus llibres. I, com ella, també ho van fer sota pseudònim masculí. Anna Bronte va publicar Agnès Grey i Emily Bronte, Cims borrascosos. Bé, d'Agnès Grey, que jo sàpiga, no se n'ha fet mai cap versió cinematogràfica. De Cims borrascosos, en canvi, sí. Tres, si més no. La més famosa és la del 1939 amb Laurence Olivier i Merle Oberon. I l'última, precisament aquest 2026, amb Margot Robbie. Entre les germanes Bronte hi va haver controvèrsia a l'hora de revelar els seus noms autèntics, perquè mentre Charlotte sí que volia fer-ho, Anna i Emily deien que no. Finalment, Charlotte, com un acte d'afirmació, va decidir que no guardaria el secret. L'adaptació cinematogràfica més reeixida que existeix, de Jane Eyre, és la que van interpretar Joan Fontaine i Orson Welles i que es va estrenar entre nosaltres com Ànima Rebel. Aquesta n'és una escena preciosa.
6: A veces me embarga un extraño sentimiento respecto a usted, Jane. Especialmente cuando está cerca de mí como ahora. Es como si tuviera dentro de mi pecho, en el lado izquierdo, una cuerda unida con fuerza, otra situada en el mismo sitio, en usted, en su propio cuerpo. Y si nos separamos, esa cuerda se rompería. Y al romperse, sentiremos una inmensa pena y un dolor muy grande. ¿Cree usted que me olvidará?
7: Jamás podré, señor, y usted lo sabe. Sé que necesito irme, pero es como la necesidad de ir a la muerte.
6: ¿Dónde está esa necesidad?
7: En su novia.
6: ¿Qué novia? No tengo novia.
7: Pero la tendrá.
6: Sí, la tendré. La tendré.
7: ¿Cree que podría quedarme aquí no siendo nada para usted? ¿Cree que porque soy pobre e insignificante soy incapaz de sentir? Tengo tanta alma como usted y tanto corazón. Si Dios me hubiera dado dinero y belleza, no permitiría que se separara de mí. Ni yo podría separarme de usted. Mi corazón ya ha hablado, deje que me vaya.
6: Jane, eres extraña, casi sobrenatural. Es a ti a quien quiero con toda mi alma.
7: Por favor, no sé.
6: Jamás hable a Blanche. Te quiero a ti. Contéstame, Jane. Di, Edward, me casaré contigo. Dilo, Jane, dilo.
7: Quiero ver tu cara.
6: Di, Edward, me casaré contigo.
7: Edward, me casaré contigo.
6: Que Dios me perdone.
3: L'escena de la confessió amorosa entre Jane Eyre, Joan Fontaine i el senyor Rochester, Orson Welles. Per cert que en aquesta pel·lícula hi apareixia una petitíssima Elizabeth Taylor de només 11 anys. La música era del gran Bernard Herrmann. La novel·la, com és lògic, té diverses traduccions al català. N'hi ha una de Maria Dolors Ventós, una altra de Jordi Arbonès i una tercera, la més recent, de Marta Pere Cucurell. Charlotte Bronte es va casar tard, als 38 anys, amb el pastor irlandès Arthur Bell Nichols. El seu matrimoni, però, va ser molt breu perquè va quedar embarassada de seguida i al cap de 9 mesos, quan li faltaven només 3 setmanes per fer 39 anys, va morir en el part. Pel que fa als seus interessos sentimentals, es dedueix gràcies a la correspondència que estava enamorada del seu editor, George Smith, i també del professor Constantin Heger, que era un home casat. Però, pel que sembla, no era corresposta per cap dels dos. Tot i això, el personatge del senyor Rochester, de la novel·la Jane Eyre, està inspirat en Constantin Heger. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa, que li hem dedicat recordant els 110 anys del seu naixement i que ha tingut Eamon Trigg i les vies de so, escoltarem una de les cançons del musical Jane Eyre de Broadway, que es va estrenar l'any 2000 i del qual se'n van fer més de 200 representacions. Charlotte Bronte va morir el 31 de març de 1855. Aquestes paraules són seves. La imaginació és una facultat forta i inquieta, que pretén ser escoltada i exercida. Hem de ser completament sords al seu crit i insensibles a les seves lluites? Quan ens mostra imatges brillants, no hem de mirar-les mai ni intentar reproduir-les? I quan és eloqüent i ens parla ràpidament i amb urgència a cau d'orella, no hem d'escriure el seu dictat? Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
3: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
3: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
5: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
5: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
4: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix s'hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
6: ¿Tienes hermanos?
4: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a tres amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar.
7: The question we asked ourselves a year ago has become even more urgent.
2: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
8: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseix el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
9: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
10: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
11: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
12: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
13: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
14: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
15: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
16: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
17: Nos superan en número y armamento.
18: Can bring the rain.
17: No tenemos dinero.
18: That fall.
13: Pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
6: We threw a rod. Get comfortable.
18: It's going to be a while.
6: Got the wrench. No. We got to wait here. We got to wait on the plane.
2: I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicidad.
19: For 5 hours? Are you crazy?
6: This is the airplane experience.
19: It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquets d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle. Però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
20: Soy Tom Lofty.
21: Encantado, Tom. Arthur.
20: ¿Te apetece tomar un café?
21: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
20: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
20: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
21: ¿Hubo canibalismo?
20: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
21: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
20: ¿El qué?
21: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
20: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
20: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
22: ¿Sabes algo de una arpía? Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
2: Menció especial mereixen les interpretacions, i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin com a ajudant.
22: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
2: La maldició de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és en definitiva una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i amb èxit aconseguint posar-nos els pèls de punta.
22: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres? Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
2: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
20: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
23: Díselo, Shep Clark.
20: Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
23: Ciérralo todo. Para empezar.
24: Tienes toda la razón.
20: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
24: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
23: Se lo ha llevado la niebla.
20: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
23: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
20: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
23: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
20: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
23: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
20: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
23: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
20: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
23: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
20: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
0: Entendido.
23: Que suene la sirena, Tom.
0: Soy Patricia.
23: Si no lo haces tú, lo haré yo.
0: Es de la comisaría.
20: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
1: ¿Qué sabes?
3: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I trobaràs Cultura, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
3: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
2: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per Lapislàtzuli Editorial.
4: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
2: I obrirem agendes amb el festival d'en Sàneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
5: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
2: Farem també un tastet del que ens espera a la Setmana del Llibre en Català.
6: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
7: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert per que nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari i diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies, que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això, el que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així, i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku, i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té, té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí.
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z, o va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana, i no era italiana, o sigui, ho van enmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir, no, això són japonesos, i allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no? Diguem, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, però...
4: Sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien. Perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya. Que van arribar a sèries com la Petit Apollon, o la Dragona Rosa, o Conan el Noi del Futur, o sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Bei Totoro... i del Viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: Mai se mira més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic. A més, ja t'introdueix en el que serà en tot el que ha de venir. Però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. És, vull dir, no sé, posa'ns una mica en context, no cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a cavall fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a cavall fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però cavall fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A cavall fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa, en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15, no? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys, si siguis menor, no hi ha problema. Però clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens, bueno, nens sí, perquè hi haurà literatura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tota aquesta anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica, i a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica, i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Mm-hmm. Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo-e era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Bueno, és un dels antecedents que tenim del manga, no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan en museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes, o sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
3: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per...
4: El Kojiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII, no? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles... corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
3: Sí, ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls haig de llegir amb calma, els noms, perquè s'havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
4: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa... Bueno, és el manga històric.
3: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
4: El Tankobon, sí.
3: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
4: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinslo.
3: Ai, perdona, del TL.
4: Estan a la mateixa pàgina.
3: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
4: Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Allà una cosa és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teens Love, el TL, que és són les sigles de Teens Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
3: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar tens claríssim, perquè jo deia, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
4: sí,
3: però n'hi ha que no...
4: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora gran explicant la seva vida, però clar, quan te tengo delante solo pienso en empotrarte, evidentment...
3: Anem a preu fet.
4: Ah, sí.
3: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
4: Però sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fosc de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí vas a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
3: A veure...
4: En tot cas, menys retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i saltis segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
3: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
4: No.
3: Una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
4: No, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema, i tu t'hi trobes que vas lo mateix, a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè, i que jo, clar, dius, jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient. Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl púbic de les dones.
3: Imagina't.
4: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien? Bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle, i si ja que si em poso 8, poso 8 tentacles com un pop, i ja està, i a més saltat la censura.
3: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
4: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
3: Molt.
4: Però, bueno, són maneres també, coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
3: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
4: Clar, bueno, fins a cert punt, no? Com a de casa del veí.
3: De casa del veí, però bueno, que ens toca...
4: Però que també ja tenim Mangalà, eh?
3: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava dient català. Hem de reivindicar el català.
4: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de dir què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa...

0: manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent, i llavors ja parlem de Manfrapp, el manga fet en francès, el Manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com en Pan d'Empori, un cafè, de la Camapon, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i, no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un, val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, un, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i bueno, a poc sí que sembla que estigui apareixent ja, per fi, manga de tradició japonesa, escrit i dibuixat i publicat ja, pensant que surti en català.
1: En català.
0: Que per fi
1: Bueno,
0: surt.
1: hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i per tant,
0: Sí,
1: i
0: però
1: també hi ha molt de
0: com que
1: mercat.
0: dibuixar no en sé, llavors aquesta
1: No.
0: feina l'han de fer altres.
1: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que a més hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime.
0: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
1: Imagina't.
0: Si tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes.
1: I es
0: Això per a un llibreter
1: concentra,
0: és una tortura.
1: eh? Sí.
0: Perquè, clar, la taula de novetats
1: No pateix.
0: i el fons que pots tenir en una llibreria també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Allà t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, doncs pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
1: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
0: Mira, jo et faré per acabar un joc.
1: Digue'm,
0: Em diguis
1: vinga.
0: una lletra.
1: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra.
0: Sí.
1: Amb la M.
0: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada. Que tu
1: Vale,
0: vulguis. Diu
1: vinga.
0: Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
1: Manga Kisa.
0: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafès. Tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar a videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos UVA.
1: Escolta, n'he fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
0: O sigui, de fet, això conec a gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tots els hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un mangakissa i dormiré allà al mangakissa. Em tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació, a més, tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de nou a les 8 del matí, se'n van a un mangakissa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels mangakissa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
1: Otakus o no otakus, si aneu a Japó, ja teniu una entrada més per
0: Una cosa,
1: apuntar.
0: un lloc per dormir, veus?
1: Sí.
0: Apa,
1: No, no.
0: consells de viatge.
1: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el Josep és un pou de sorpresa.

0: No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa, s'hi posa de veres, doncs ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli. En Josep Maria.
1: Vull afegir un mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei, i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
2: Sí.
1: Clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, nano jovenet, que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
0: Em sembla la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep, som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
2: Bueno, alguna coseta n'hi ha, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
0: Gràcies, Josep.
1: El calaix. Més així. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ansàniau, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
0: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb Dansàneu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
3: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem,
0: 35 anyets, que es diu aviat, això.
3: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí.
0: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasc, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades.
3: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una Veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no?, els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà-gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no?, amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars. Disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, i aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Arnero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no? Aquest, aquesta, una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant, som un festival d'aforaments petits, petitíssims si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i, per tant, de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
0: A més, un entorn meravellós i que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè, a més, es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
3: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és de nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església dels Sant Josep Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
0: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
3: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
0: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixent, no? Diria, Ruth?
3: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen encara una mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no?, allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no?, i és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensàneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res, els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en un en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no? Recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no? Pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
0: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no? Donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també em va cridar molt l'atenció converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
3: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant, com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics dalt l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de, si no, no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no, dins d'aquest any Pau Casals, i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, no, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant.
0: Sí, i no és excessivament conegut, o sigui, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
3: És tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser això, un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
0: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
3: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu, és un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important, i llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, no perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tas que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important diguem, no, aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt, hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i, per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé, diguem.
0: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
3: Exacte, sí, sí.
0: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
3: Exacte, mira, és dansaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni, patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no? Les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, ens pots comprar les entrades en cas que en quedin.
0: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansaneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
3: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
0: Per molts anys més de Dansaneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes cap amunt i a gaudir.
3: Ens hi veiem, gràcies.
4: El Calaix. Més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix. Més estiu.
5: Cristina Domènech, directora de la Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
6: Aquesta nova edició de la Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli i, a més de comptar amb 98 casetes on 280 dues editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
5: A Mario Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de la Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
0: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de la Setmana i m'he trobat en Ramon Solsona i he pensat, li han donat el premi, sóc feliç. Ramon, enhorabona, Premi Trajectòria.
7: Moltes gràcies.
0: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
7: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
0: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-me bé tot plegat.
7: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària que tenim, som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està. No, mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
3: m'encanta,
7: sí, ho dic ara per primera vegada, però ho hauré de repetir més, i és que si miro enrere estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé, però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
8: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els xats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alça, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar. Però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
7: És necessari sempre.
8: És necessari.
7: Jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben en va, va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no, s'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molta consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però això m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
8: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant, que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final quan llegeixes és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
7: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, no li vull donar mastegat. Però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt. I si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
8: Parlàvem d'aquest temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de... que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el temps de xocolata. Sí.
7: No.
8: Ara t'ho diria malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, al carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
7: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa, dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
8: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
7: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un honor. I això va ser l'Estació de Sants. L'Estació de Sants era com un reconeixement net del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons, treure, abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
0: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
7: Moltíssimes gràcies a tothom.
4: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: És dimarts, dia 21 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap entrevistarem l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol i l'última d'aquesta temporada. Analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i sobretot farem valoració d'aquest darrer any de legislatura i també dels 3 anys d'una legislatura que finalitzarà el maig del 2027 amb les eleccions municipals. Avui també parlarem de ferides, cremades i picades i què fer i què no fer aquest estiu, segons professionals sanitaris. De fet, ens acompanyarà avui als estudis de Ràdio Sant Andreu Jèssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i la infermera Gemma Trujillo, per parlar d'aquestes qüestions. I també parlarem de la colla castellera de la Droc, que farà el pregó de la Festa Major Petita el 4 de setembre, l'any que celebren el seu desè aniversari. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut, diguéssim, posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat, vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions, doncs, que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne. I jo crec que ara ja, mica en mica, ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
0: Si hagués de resumir aquesta legislatura, o el que portem de legislatura, amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
0: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs sí, aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
0: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat, doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació i jo crec que això ha estat cabdal.
0: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat. De fet, n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensuals. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
0: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
2: o no,
0: o finalment ho desestima. Si parlem de timings, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
0: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any d'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
0: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
0: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina i per tant sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
0: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, i per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors, veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements, a vegades, poden, en algunes persones, generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí, en aquest sentit, hem millorat molt. O sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim, com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
0: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència. És a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim, l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius, Sant Andreu a la Barca reduint la seva taxa de criminalitat. I per tant, això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili, que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
0: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar doncs perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple doncs quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts, i després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
0: De fet, alguns dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, eh? I anant-les a buscar en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, eh? Jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots. Jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
0: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present, i crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé, i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions, i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder aprendre.

0: de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu, i per tant que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu a la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà en la reelecció?
0: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes d'il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento diguéssim molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, festa major.
0: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
0: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot pues, això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflex del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim,

0: molt de festa major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la festa major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda a que la festa major doncs, funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte, quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzada la temporada. Bon estiu.
0: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els ous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
3: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
2: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major petita.
3: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
2: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
3: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
2: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els ous de drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
3: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els ous de drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
2: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
3: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
2: La colla castellera de la Droc i també els ous de drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió, i ens acompanya Jéssica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Bon dia.
2: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
5: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. És l'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
2: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
5: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
2: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Quin és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
5: Un tall o una ferida, vale? El primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? Per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té serum fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és el més, diguem, l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem pues, tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte,
2: no?
5: Sí. Després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar a un, bueno, al metge, al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, s'hauria pues, de tapar amb un apòsit net i moltes vegades no es necessita res més.
2: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
5: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
2: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
5: Sí,
2: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
5: Sí, i dels remeis casolans.
2: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla
5: Cafè,
2: no són recomanables.
5: Cafè, pasta de dents, herbes... Pots trobar de tot, que fica la gent perquè...
4: Llegiu.
5: No? Llegiu, coses que no s'han de fer.
2: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
5: Si és una herida molt, molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita, això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
2: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient a les consultes, no?
5: Sí,
2: sí. Quan es té una ferida a casa.
5: Sobretot la pasta de dents i les cremades és super habitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els hi provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
2: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària Sant Andreu de la Barca, d'aquests remis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
4: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquesta. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
2: O fer una e-consulta, també, no?
4: Una e-consulta, també.
2: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
5: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que millor necessita una sutura. ¿Vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues, depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar. Sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnat no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus. Vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
2: Ara que feia referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades no ens en recordem, no?, de quan ens la van posar.
5: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jessica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
4: Ara, avui en dia, amb el historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma. Avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual és molt més àgil. Però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
2: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no? I potser no saps respondre la pregunta, més val que ho consultem ara, tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que molts falsos mites, no?
5: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és un continu a les consultes. I aquí el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual una mica abans com la pressió, no? No 30 segons. S'ha de posar sota la xella, l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona, si hi ha anells o rellotges s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
2: Recordem que el gel crema també.
5: Clar. I sí que hem de tenir una mica més de, en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi, pues, a l'aixeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
2: Què hem de fer si apareixen butllofes?
5: Què hem de fer si apareixen butllofes? Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar, vale? Després, si Ada necessita atenció al cap, possiblement retirarem, vale? Però per professionals, vale?
2: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
5: Pues una cremada que afecti a zones de risc, com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè, clar, totes aquestes zones són de molt risc, vale? Perquè poden tenir seqüeles que després deixi, jo que sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar. Grans articulacions, si és extensa, vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris. I si la cremada és per agent químic o electricitat, aquestes han de venir. Aquest seria a grans trets pues, el que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
2: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot
5: sí,
2: en aquesta època.
5: Sí, perquè estem mig bojos.
4: I prevenir-la, sí, sobretot.
2: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
5: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals de 12 a 5, estar exposat al sol.
2: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades, es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu, mosquits, abelles, vespes, són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
5: Aquí la
2: ja no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió.
5: Bueno,
2: o teniu teories?
5: Jo no tinc teories d'això.
4: No, sembla que
5: jo,
4: això és més mite, també. Que
5: la gent m'ho pregunta, perquè a la meva dona no li pica, ni a mi sí, el mosquit. Pues no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, evidència científica, d'això no n'hi ha.
2: Ens centrem a la picada, un cop
5: sí,
2: ens piquen.
5: Sí, en què hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
2: Evidentment.
5: Vale? Exacte.
2: Comencem, vale? Primer la prevenció, després...
5: Pues la prevenció és repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que, no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent,
4: I per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, és on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també, com menys hi hagi, menys ens picaran.
2: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
5: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred, vale? Posar fred durant una estona, no directe, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
2: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
5: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
2: És el que es fa habitualment.
5: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre, vale?
2: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico d'inflamació. Has comentat abans fred,
5: que el fred. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
2: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
5: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè han de consultar. Ja, no només quan tinguin una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica és una visita urgent, vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa, i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
4: Doncs també hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
2: Com sempre, consultar el professional.
4: Sempre.
5: Sí.
2: Doncs avui parlem de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
5: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
2: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies,
2: Jordi.
5: Forma
2: part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
4: I sense res. A gaudir.
2: Bon estiu.
4: Bon estiu.
5: Igualment.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Les ones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les ones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leipzig, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leipzig, Àustria, a prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol, a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
6: Informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
2: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio amb freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a què han estat les ones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància. I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1980.

No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

Va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de la part.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival, realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la Tiato. Sempre en el nostre record. El mestre.

0: viejos valses vieneses.
1: ¡Olé! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar, va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, és clar.

0: una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
1: And I have a place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
0: Records de l'estiu del 88. Aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss. You don't have to be beautiful. Toma. To turn

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Es deien Fairground Attraction.

Sí, sí, és un tema perfect, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí,

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Dugué de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set On You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jeff Lynne de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó.

0: Mediterráneo de los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu ho rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Mm. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

Camp de Nanes. El que vulguis, el que necessitis, ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo!

Two Hearts. Dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX. Un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música.

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hi playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh. Cocodril Club.
2: Y ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cuadril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

La gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop, Shoop,

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

sempre pensant en tu. L'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it to-

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ben, de

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que en demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

aquell 1991 va treure la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 90.

All My Loving. Nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi. Nascut.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí. Va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pim.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la cançó.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra. I al seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins, bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No era una mania, és que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire. Fa poc va estar el programa de convidat en directe.
1: En una tierra lejana, si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: I decirte al oído. Semilla negra.
1: Secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa. Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic. 1900.

0: negra.
1: Semilla negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí.
1: Han cambiado.
0: Con canta la meva amiga Sole Jiménez de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado, tots plegats, ¿eh? ¿Te recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta. Bueno.

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Velázquez.

0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
1: La canción del verano.

0: No, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard. Va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Marcello Cardonale.
1: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 21 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també farem balanç d'aquest darrer any i també d'aquesta legislatura, i també amb una mirada posada ja a les eleccions municipals del mes de maig del 2027. Avui també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem dels castellers de la Droc, la colla castellera de la Droc, que farà el pregó de la festa major petita en l'any del seu desè aniversari. També parlarem i escoltarem les paraules de Joaco Palomar, l'autor del cartell de la festa major 2026 a Sant Andreu de la Barca. També comentarem altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa, l'edició 4005.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne. I jo crec que ara ja mica en mica ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura o el que portem de legislatura amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
1: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
1: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació i jo crec que això ha estat cabdal.
1: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat. De fet, n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensuals. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt, i sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs, ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
2: o no,
1: o finalment ho desestima. Si parlem de timings, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any d'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
1: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència, una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble per al nivell relacional, social de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè ja són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina i per tant sí, les persones no, les entitats no són res sinó són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors, veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements, a vegades, poden, en algunes persones, generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí, en aquest sentit, hem millorat molt. O sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema, és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim, l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius, Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat. I per tant, això és molt positiu, però és que a més, en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final, la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor, regidor de barri, i dir-ho, en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, m'he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som. Amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció, i per tant en aquest sentit jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé, i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència. Ho hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia el govern de FEM Sant Andreu i en Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
2: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
2: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I, per tant, hi ha projectes de futur. Per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu. I, per tant, que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits. I no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat, a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta

0: de fer amb Sant Andreu, i a mi m'agradaria, evidentment, també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento diguéssim molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
0: Tothom, ja la tenim aquí. Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot, doncs, això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major, vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflex del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda a que la Festa Major doncs funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte, quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
0: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat està

0: que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els ous de drac de la Colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la Colla Castellera de la Droc serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la Colla Castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
1: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre Batist Casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la Colla Castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
1: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la Colla Castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
0: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
1: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
0: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La Colla Castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els ous de drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
1: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els ous de drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
1: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La Colla Castellera de la Droc i també els ous de drac, en aquest cas de la Colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Joaco Palomar ha signat el cartell de la Festa Major que reivindica les entitats i la diversitat de Sant Andreu de la Barca. L'artista multidisciplinari converteix una de les atraccions més emblemàtiques de la fira en l'eix d'una obra plena de referències de cultura popular, la convivència i també la participació ciutadana. L'artista Joaco Palomar és l'autor del cartell oficial de la Festa Major, Una obra que, com dèiem, busca representar l'essència d'una celebració marcada per la participació ciutadana, la cultura popular i, sobretot, la diversitat. El cartell que l'ha presentat oficialment l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està carregat de simbolisme i convida a descobrir petits detalls que reten homenatge a les entitats i a la vida associativa de Sant Andreu de la Barca. Nascut a Alacant i establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca, Palomar ha desenvolupat una carrera artística marcada per la transversalitat. La seva obra abraça disciplines tan diverses com la fotografia, la pintura, el vídeo, l'escultura, la tematització, el cosplay o el disseny gràfic. Fet que li permet abordar cada projecte amb una mirada creativa i personal. El seu nom ja és conegut a Sant Andreu de la Barca gràcies als altres treballs vinculats amb la cultura local. L'any 2025 va crear La Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya, impulsada per l'agrupació de joves. En el marc de les activitats de l'orgull LGTBIQ+, una figura que s'ha convertit en un símbol de diversitat i inclusió. Ara, amb el cartell de la Festa Major, Palomar ha tornat a posar el focus a la identitat col·lectiva del municipi. L'artista qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè, segons ha explicat, encara fa relativament poc temps que viu a Sant Andreu de la Barca.
3: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
0: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de Festa Major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
3: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
0: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
3: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que, no sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fos assignat.
0: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
3: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir. En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
0: Declaracions de l'artista Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: d'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
1: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
1: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques, amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
1: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per als nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no? Fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
1: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de Joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
1: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest Agost Jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
1: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
1: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
1: S'ha de fer presencialment,
0: presencialment
1: a l'Ajuntament en horari de matins, d'acord, per agafar totes les dades. I bé, el que bé, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i en seguirem parlant.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
2: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot important penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
2: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, a les propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
3: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors, i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol sala, petanca, bàsquet, tir amb arc, descens.
3: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries, i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple el tenis taula, no? Que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que tant de bo algun dia no siguin tan petites.
2: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
3: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no? Que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no? Perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
2: Ara esperar el novembre, no? A la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no? Aquesta festa, no? Dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació, Germán Olmos.
4: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12 A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11 A i el sub-12 B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
2: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
4: Sí, sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
2: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
4: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
2: Com afronteu la propera temporada?
4: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero.
2: Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
5: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
2: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
5: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
2: Sobretot també tenim una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
5: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
2: Com s'espera la propera temporada?
5: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El Club d'Hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
6: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
2: A mí está muy bien, ¿no?, que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
6: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
2: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
6: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
2: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
6: Sí, en novembre la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via A femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
2: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades. No?
7: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
2: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
7: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a fer a estar davant també.
2: Feies referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el Motoclub, no? Organitzant també.
7: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
2: Festa grossa,
7: Bueno, ara hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents...

0: de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido ese año.
1: Altres entitats, com el club de tenis Taula, Barc Andreu, també han aconseguit l'ascens de categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el club de petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de l'Ara Sepúlveda. També el gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca, la gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'estiu és una de les èpoques més complicades per mantenir les reserves de sang, tot i que els hospitals continuen necessitant transfusions cada dia. Durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a baixar entre un 20 i un 30% a causa de les vacances, el canvi d'hàbits i també les altes temperatures. Per parlar de la situació actual, de la necessitat de donar sang, també en aquesta època, i també de donar plasma, avui ens acompanya Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. Molt bon dia, Marta.
3: Hola, molt bon dia.
1: Bé, les campanyes de donació de sang continuen a l'estiu. A Sant Andreu de la Barca fa uns dies es van celebrar pràcticament dues campanyes de forma consecutiva. Per tant, a l'estiu cal continuar donant sang.
3: Sí, sí, a l'estiu és una època superimportant que la gent tingui clar que continuem necessitant aquestes donacions perquè, malauradament, els hospitals no fan estiu, no? Els hospitals continuen tenint necessitats de productes sanguinis, els malalts estan allà, llavors necessitem aquestes donacions perquè ja sabeu que, bueno, que la sang caduca, no? I que no la podem guardar mesos i mesos, no podem proveir-nos de molta sang a l'hivern per passar tranquils a l'estiu i necessitem que cada dia pues, ens vinguin donants a fer aquesta donació.
1: Diem abans que durant el juliol i l'agost les donacions de sang acostumen a disminuir entre un 20 i un 30%.
3: Sí, sempre, bueno, els canvis d'hàbits de la població, no?, que molts marxem fora de vacances. La calor aquesta que ens fa, la veritat és que no ajuda gens, perquè també ho entenem, no?, que fa molta calor i el que ve de gust és estar a l'aigua, a la piscina, a la platja o sota l'aire condicionat, pues són frens per donar sang. Però sempre diem que no és incompatible tota aquesta calor, sí que hi ha unes recomanacions, no?, per no tenir una mala experiència, que és sobretot la hidratació, i, bueno, i pensar als donants que si tenen calor a casa o estan en un lloc que no acaben d'estar bé, a les campanyes, per sort, els aires funcionen, estem més o menys fresquets i és una estona pues, que podem tenir una temperatura adequada i no patir aquestes calorades que tenim aquests dies.
1: Per tant, el fet de que la calor pot ser un impediment per donar sang, això és una falsa creença, un fals mite, no?
3: Sí, la veritat és que podem donar sang de la mateixa manera que la donem a l'hivern. Sí que és cert que hi ha unes recomanacions pues, des de la hidratació molta abans i després de donar sang i també s'aconsella, pues, si sortim d'una campanya de donació de sang, no dir ara anem a prendre el sol, que tinc ben bé de gust, no? O sigui, intentar pues, estar en un lloc fresc, a la ombra i no fer segons quins esforços amb aquestes calors, no? O sigui, hi ha unes recomanacions, però és totalment compatible, o sigui, el nostre cos està preparat i podem donar sang amb tota la tranquil·litat del món. A més, a les campanyes mai ens donen pressa, no? I si ens volem estar una estona esperant després de donar sang al lloc de la donació perquè s'està fresquet, ens portem un llibre i volem seure i estar allà prenent unes aigüetes amb tota la tranquil·litat per la tarda o pel matí, pues, encantats de la vida, poden allà estar tota l'estona que vulguin.
1: Aquest estiu, sobretot, a més de la donació de sang, també s'insisteix a la donació de plasma.
3: Sí, aquest estiu, que és una cosa que s'ha iniciat aquest estiu, perquè normalment els estius sempre feien molt donacions de sang, però realment necessitem també aquestes donacions de plasma. Llavors, a l'estiu, si tot va bé, si no ens baixen moltíssim les donacions, mantindrem les donacions també de plasma, no? A diferència de la donació de sang, pels que no han donat mai plasma, és una donació que és una miqueta més llarga, estem gairebé una horeta, no?, donant plasma, i a més sí que aquí sí que recomanem que es demani hora, no? Així com la sang no és necessari, si volem demanem hora i si no, no. Amb el plasma sí, perquè va associat amb una màquina, la donació és molt més llarga i a lo millor arribem i diem, ah, no hem de donar plasma, però quasi estan totes les màquines ocupades,

0: ens haurien d'esperar una hora fins a aconseguir tenir una lliure. Per això és important que a través de la pàgina web del Banc de Sang, si volem donar plasma a les campanyes que fem aquí a Sant Andreu, doncs ens apuntem.
1: Tenim dades del 2026, de les campanyes realitzades fins al mes de juliol, 441 donacions efectives de sang i 41 donacions de plasma.
0: Sí, la veritat és que estem gairebé a la part de l'any passat, no? Hem fet alguna campanya menys, perquè aquest any també, doncs ja sabeu que hem estat amb vagues de metges, vagues de mestres, si vulguis o no, tot ens influeix, no?, a l'hora de donar sang, igual que quan tenim calor diem, ostres, no ve la gent, doncs aquest any que ha sigut una mica mogut amb l'aspecte laboral, no?, doncs ha fet que a vegades alguna campanya no s'hagi pogut realitzar, doncs, per vaga de metges o de professors. Però més o menys estem a la part amb el... Bueno, sí que és veritat que hem augmentat molt les donacions de plasma, no? Aquest any ja portem 41 donacions de plasma i el 2025 només havíem fet 19, o sigui que realment la sang més o menys anem a la part i el plasma hem crescut, o sigui que molt contents dels resultats i esperem que això ens animi, no?, a continuar així que la població vingui a donar.
1: Com sempre, també preguntem, i encara que sigui una pregunta ja repetitiva, qui pot donar sang?
0: Podem donar sang, en principi, totes les persones que tenim a partir dels 18 anys fins als 70 i estem en un estat de salut bo, no tenim cap malaltia greu, eh? Penseu que inclús amb algunes malalties cròniques que tenim, doncs, jo que sé, una hipertensió, la majoria de les vegades ens deixa donar sang, no? Perquè ja el metge, abans de que donem sang, ens mirarà la tensió perquè la tinguem bé i puguem donar-ne. O sigui que la majoria de persones, entre 18 i 70 anys, poden donar sang. I a més hem de passar 50 quilos o més. Amb aquests tres requisits bàsics podem acostar-nos a qualsevol campanya, fer el qüestionari i llavors allà el metge, la metgessa de la campanya serà qui decidirà si el nostre estat de salut és òptim, no?, per donar sang. A vegades un mateix medicament, inclús, pues, per exemple, un paracetamol, no?, que prenem tots molt. Si el prens perquè tens un dolor, no passa res. Si el prens perquè tens febre, pues en aquell moment no podràs donar sang. Així que l'important, sobretot, és acostar-se a la campanya si tenim qualsevol dubte de si podem o no donar sang, i allà els professionals del banc ens ho acabaran de dir. Si no tenim temps, també a través de la pàgina web del Banc de Sang podem fer aquesta consulta i un professional, pues, en contestarà via mail.
1: De fet, hi ha la pàgina web de banksang.net, on allà podem saber on es fan les diferents campanyes de donació de sang, en el cas que estiguem fora de Sant Andreu de la Barca, estiguem de vacances o estiguem puntualment en un lloc concret i volem saber si es farà una campanya de donació de sang o no. Allà podem buscar per poblacions i ens indicarà a quins llocs hi ha la campanya de donació de sang i, com sempre, fem la inscripció i a donar sang, no?
0: Sí, la veritat és que a la pàgina web del Banc de Sang trobem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, amb la qual cosa no hi ha excuses, no? Perquè, clar, important és que la gent vingui, si estem a Sant Andreu, que vinguin a Sant Andreu, no? Però si aquesta setmana han sortit de vacances, estem fora o no ens donarà temps el dia de la campanya, mirem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, que segur que tenim alguna propera del lloc de vacances on hem anat a passar el cap de setmana. O sigui, la qüestió és que la gent s'acosti, no? Inclús al voltant de Sant Andreu de la Barca hi ha moltíssims municipis on també fem campanyes, que a vegades el dia de la campanya del teu municipi no et va bé, però al costat, al cap de dos dies, hi ha una altra, no? I ens podem acostar. L'important és que la gent s'acosti a donar sang, perquè al final tota la sang va al mateix lloc, que és als hospitals i a les clíniques de Catalunya, i aquests malalts, no?, que no podrien viure sense aquestes donacions.
1: Quina és la propera a Sant Andreu de la Barca, Marta?
0: La propera, Sant Andreu de la Barca, com sempre, la fem a finals de mes, no?, al teatre. Aquesta vegada anirem al teatre, que l'última que hem fet està amb l'autunitat mòbil aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal. Vindrem el 31 de juliol per acabar el mes, l'últim dia del mes, o sigui que estarem al teatre de 9:30 a 13:30 i a la tarda de 5 a 21 hores. Sempre modifiquem una mica els horaris pensant en les calors, no?, que normalment comencem una miqueta més tard. Intentem a veure si així, pues, la gent s'anima més perquè no enganxa tota la calor. Però l'últim dia és fàcil, no? L'últim dia de juliol, tots qui, les persones que vulguin, es poden acostar al teatre Núria Espera de Sant Andreu de la Barca i allà podran fer la seva donació de sang o de plasma.
1: Doncs 31 de juliol, nova campanya de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. De moment, 441 donacions aquest 2026 i 41 donacions de plasma. Hem de recordar que 535 persones es van acostar a cadascuna de les diferents campanyes de donació de sang, però finalment 441 van poder donar sang i 41 van poder donar plasma. Són les dades del 2026, que esperem que la campanya de juliol i les properes incrementi el nombre de donants. Com sempre, moltíssimes gràcies a Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, com sempre, per estar atenta i estar disponible per parlar a través de Ràdio Sant Andreu.
0: Gràcies a vosaltres i que passeu un bon estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La campanya Respectant o Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
1: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
1: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
1: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
1: un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir, sí, estan situats en fanals.
1: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els orins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
0: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
2: i
0: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
0: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
0: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
0: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
0: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a No Costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana. Un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
4: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
0: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
4: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
0: Important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
4: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
0: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà, en aquest cas, els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic, també.
4: Sí, evidentment, tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i, per tant, és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i, per tant, és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i de millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
1: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, Federico García Lorca, el Parc Central i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
0: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
1: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació. I en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el Pla de l'Estació. I per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
0: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
1: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que per tant ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
0: Quan finalitzen les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Pugem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Fins dimecres.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: És dimarts, dia 21 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap entrevistarem l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol i l'última d'aquesta temporada. Analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i sobretot farem valoració d'aquest darrer any de legislatura i també dels 3 anys d'una legislatura que finalitzarà el maig del 2027 amb les eleccions municipals. Avui també parlarem de ferides cremades i picades i què fer i què no fer aquest estiu, segons professionals sanitaris. De fet, ens acompanyarà avui als estudis de Ràdio Sant Andreu Jèssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i la infermera Gemma Trujillo, per parlar d'aquestes qüestions. I també parlarem de la colla castellera de la Droc, que farà el pregó de la Festa Major Petita el 4 de setembre, l'any que celebren el seu desè aniversari. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut, diguéssim, posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat, vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions, doncs, que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digna. I jo crec que ara ja, mica en mica, ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
0: Si hagués de resumir aquesta legislatura, o el que portem de legislatura, amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
0: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs sí, aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
0: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat, doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació i jo crec que això ha estat cabdal.
0: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat, de fet n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensuals. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
0: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
2: o no,
0: o finalment ho desestima. Si parlem de timings, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
0: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any d'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
0: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
0: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina i, per tant, sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
0: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, i per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors, veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements, a vegades, poden, en algunes persones, generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí, en aquest sentit, hem millorat molt. O sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica a l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
0: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència. És a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim, l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius, Sant Andreu a la Barca reduint la seva taxa de criminalitat. I per tant, això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili, que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
0: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar doncs perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí en la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple doncs quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts, i després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
0: De fet, alguns dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, i jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
0: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé, i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, o hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia, el govern de FEM Sant Andreu i en Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
0: Reptes a partir de setembre?
2: D'aquest àmbit?
0: Encara, no, en general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
2: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. i per tant hi ha projectes de futur. Per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu i per tant que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu de la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
0: Una última pregunta. Optarà en la reelecció?
2: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes i il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu.

0: iniciativa agrada i funciona, per mi això és tenir la millor feina del món i em sento diguéssim molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, festa major.
0: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
0: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament i sobretot pues, això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats i a gaudir molt d'aquesta festa que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva i per mi això és una qüestió a potenciar i per tant que tothom disfruti moltíssim i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista a Sant Andreu de la Barca i per mi és un cartell que representa la Festa Major, vull dir, té gairebé tots els elements i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots i jo crec que és un bon reflexe del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, l'ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes i bueno, és un element més que ajuda a que la Festa Major doncs, funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, doncs aquest és un gran element doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
0: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els ous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
3: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves.

0: joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre Batist Casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
0: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
0: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
0: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
0: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts se pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jessica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
4: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. És una, l'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
1: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
4: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats perquè es pot allargar molt una cicatrització.
1: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
4: Un tall o una ferida, ara, el primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té serum fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorhexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest, i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem, pues, tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar, és 10 minuts sense tocar, pressionant. I si la gasa es taca o el drap, es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu, no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte. Sí. Després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar a un, bueno, al metge, al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net i moltes vegades no es necessita res més.
1: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
4: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
4: Sí,
1: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
4: Sí, i dels remeis casolans.
1: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla,
4: cafè,
1: no són recomanables.
4: Pasta de dents, herbes... pots trobar de tot que fica la gent perquè
3: llegiu
4: coses que no s'han de fer.
1: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
4: Si és una herida molt molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
1: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient en les consultes, no?
4: Sí, sí.
1: Una ferida a casa.
4: Sobretot la pasta de dents i les cremades és superhabitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els hi provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
1: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària Sant Andreu de la Barca, d'aquests remeis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
3: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquestes. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
1: O fer una consulta també, no?
3: Una consulta també.
1: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
4: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que millor necessita una sutura, ¿vale? Si és una ferida neta, que pues un tall, no? El tall, pues depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar, sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnat no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus, ¿vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
1: Ara que feia referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades no ens en recordem, no?, de quan ens la van posar.
4: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jèssica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
3: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma, avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual és molt més àgil. Però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
1: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no?, i potser no saps respondre la pregunta, més val que ho consultem ara, tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que, molts falsos mites, no?
4: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és un continu a les consultes. I aquí el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual una mica abans com la pressió, no 30 segons. S'ha de posar sota la xeta 20 minuts. I refredar la zona, si hi ha anells o rellotges s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
1: Recordem que el gel crema també.
4: Clar. I sí que hem de tenir una mica més en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi pues, a l'aixeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? Que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
1: Què hem de fer si apareixen butllofes?
4: Què hem de fer si apareixen butllofes? Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar, vale? Després, si necessita atenció al cap, possiblement retirarem, vale? Però per professionals, vale?
1: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
4: Pues una cremada que afecti a zones de risc, com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè, clar, totes aquestes zones són de molt risc, vale? Perquè poden tenir seqüeles que després et deixi, jo què sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar. Grans articulacions, si és extensa, vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris. I si la cremada és per agent químic o electricitat, aquestes s'han de venir. Aquest seria a grans trets pues, lo que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
1: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot,
4: sí,
1: en aquesta època.
4: Sí, perquè estem mig bojos.
3: I prevenir-la, sí, sobretot.
1: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
4: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals, de 12 a 5, estar exposat al sol.
1: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades, es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu, mosquits, abelles, vespes, són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
4: Aquí la
1: ja no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió.
4: Bueno,
1: o teniu teories?
4: Jo no tinc teories, no, d'això.
3: Em sembla que això és més mite, també. Que...
4: La gent m'ho pregunta perquè a la meva dona no li pica, ni a mi sí, el mosquit. Pues no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, evidència científica, d'això no n'hi ha.
1: Ens centrem a la picada, un cop
4: sí,
1: ens piquen.
4: En què hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
1: Evidentment.
4: Vale? Exacte.
1: Comencem, vale? Primer la prevenció, després...
4: Pues la prevenció és repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que, no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
3: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també quan menys hi hagi menys ens picaran.
1: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
4: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred, vale? Posar fred durant una estona, no directa, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
1: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
4: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
1: Que és el que es fa habitualment.
4: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb la, una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre. Vale?
1: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico d'inflamació. Has comentat abans fred.
4: El fred. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
1: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
4: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè... o sigui, han de consultar, ja, no només quan tinguin una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica és una visita urgent, ¿vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
3: També hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
1: Com sempre, consultar el professional.
3: Sempre.
4: Sí.
1: Doncs avui parlant de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem de que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
4: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
1: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies, Jordi.
1: Forma part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
3: I sense res. A gaudir.
1: Bon estiu.
3: Bon estiu.
4: Igualment.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Les zones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les zones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leibnitz, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leibnitz, Àustria, a prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
5: Informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
1: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia. a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio amb freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a què han estat les ones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància. I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Moments d'òpera.
7: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Clermont.

0: Temps d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclarmonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'escena va ser a l'Òpera Còmic de París, un 14 de maig del 1889, per aquesta estat es fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, Esclarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades, i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonynge. Per sort, van enregistrar aquest títol i, per això, a dia d'avui podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Parseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa, a Esclarmonde per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Boynch.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular, la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Golan i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Golan, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Golan.

Clermont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

Acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde, de Massenet, aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Roland, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francès ara vol fer que Roland sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia, apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Roland. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Roland. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Roland.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perd tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Temps d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclermonde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complert oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclermonde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és doncs el final feliç de l'òpera Esclermonde de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí, a la xarxa de comunicació local. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu de la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com és tradicional i habitual, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado. Precisament, la cobla Els Monglins ens interpretarà la primera sardana que va escriure el mestre Bosch, porta per títol Sobre la onada. Va ser la primera sardana escrita per Joan Bosch, escrita a partir de la melodia d'una cançó popular del mateix nom. La va interpretar per primera vegada la cobla La Principal del Llobregat el 17 de juliol de 1960. Ara, però, ens l'escoltarem amb la versió que ens ofereix la cobla Els Monglins. Sigueu tots molt benvinguts. Sobre la onada del mestre Bosch.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I hem encetat el programa d'avui amb la sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, la primera sardana que va escriure l'any 1960, titulada Sobre l'onada, interpretada per la cobla Els Mongrins. Cobla de la que no canviarem avui d'acompanyament musical, atès que demà, que és Santa Madalena, és festa major a Corbera i també és festa major a Masquefa. I precisament des de fa quasi 80 anys que Els Mongrins, cada 22 de juliol, per Santa Madalena, són presents a Masquefa. De fet, avui mateix acabem d'arribar d'una ballada en viu i en directe encetant els dos dies tradicionals en què la festa major es vesteix amb la cobla Els Mongrins. Doncs dues de les sardanes que han interpretat aquesta tarda a la plaça de l'estació són les que començarem el programa d'avui. La primera d'elles porta per títol Sardanes a Masquefa, és del compositor Miquel Pons i Pinyol, i ens l'interpreta Els Mongrins.

Sardanes amb Esquefa, de Miquel Pons i Pinyol. Va ser estrenada per la Cobla Montgrins a la Festa Major de Masquefa de l'any 1974. Seguim ara amb una altra de les sardanes que han interpretat els Montgrins a la ballada d'aquesta tarda a la plaça de l'estació de Masquefa, i és de Jordi Molina. Porta per títol La Nina del Cingle. És una sardana de l'any 2002. Jordi Molina va ser primer tenor dels Montgrins durant 13 temporades, del 1983 al 1996. Som-hi, doncs, amb La Nina del Cingle, de Jordi Molina, sardana de l'any 2002.

parlem un moment d'aquesta sardana, la Nina del Cingle, com dèiem abans, d'en Jordi Molina, primer tenor dels Montgrins durant 13 temporades. En Jordi Molina s'ha anat especialitzant progressivament en la tasca d'arranjador i compositor sense deixar mai la seva activitat com a instrumentista de tenora. En l'any del centenari de la mort de Jacint Verdaguer, va musicar aquest poema dedicat a la Verge dels Cingles. Aquesta és una sardana per a coral i cobla, que el compositor ha adaptat també per ser interpretada només per a cobla. L'estrena es va fer a Folgueroles el 19 de maig del 2002 amb els cors de Claver i la cobla Lluïsos de Taradell. Seguim ara amb una sardana del compositor Esteve Palet i Ribes. L'Esteve Palet va tocar amb els Montgrins durant les temporades 1976-1979 com a segon tenor. Amb aquesta sardana, que porta per títol Un despertar a Masquefa, de l'any 2003, ha volgut rememorar el despertar bullicós però alhora relaxant i l'aire festiu i perennal de la Festa Major de Masquefa, la qual recorda encara amb molta estima. Doncs, tot seguit, la sardana que porta per títol Un despertar a Masquefa, d'Esteve Palet i Ribes.

Seguim ara amb una sardana de l'Antoni Giné i Xicoira, de Palafrugell. L'any 1978 es recuperava la tradició al cant coral que Masquefa sempre havia tingut. La societat L'Alzinar havia decidit tirar endavant la construcció del seu casal. A fi efecte de recaptar diners per ajudar a finançar aquesta edificació, es va fer una crida a tots aquells que ja havien estat als antics cors i també els qui s'hi volguessin afegir de nou. El projecte es consolidà i així naixia la coral L'Alzinar. L'Antoni Giné, fiscornaire de la Cobla Montgrins, ha volgut celebrar el 25è aniversari de la coral amb aquesta sardana. Cal també esmentar que aquell any 2003, any de l'estrena d'aquesta sardana, es va celebrar un segle de cant coral a Masquefa, 1903-2003. Doncs aquesta sardana de l'Antoni Giné i Xicoira porta per títol Cants a l'Alzinar.

0: escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Seguim amb l'acompanyament musical dels Montgrins.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Masquefa Sangalana, de Josep Maria Mata i Balar. Val a dir que tots els textos que avui estic llegint són mercès a un excel·lent treball de recerca d'en Jordi, Tomàs i Elias. Per això és un masquefí que parla en primera persona i de tant en tant llegiré tal

com ell ho ha escrit. Josep Mata va ser fiscornaire de la Cobla Triomfal d'Igualada i és el director de la coral Alzinar de Masquefa des de l'any 1978. El seu pare, Joan Mata, havia dirigit les caramelles del cor d'homes del nostre poble durant 4 o 5 anys. Va morir l'any 1965 i amb ell es va perdre també, de forma momentània, l'activitat coral a la nostra vila. Aquesta sardana, Masquefa Zangalana, originalment composada per cantar les caramelles amb el nom de Idili de Pasqua. Al cap d'uns anys va ser adaptada pel mestre Mata com a motiu de celebració de la Festa Major de Masquefa. L'any 1997 va ser estrenada en el concert que habitualment protagonitzen els mongrins i la coral l'Alzinar. Per cert, que en la Festa Major d'enguany aquest concert entre la coral i els mongrins serà demà a partir de 6:45 de la tarda a l'església de Masquefa. Masquefa Zangalana, de Josep Maria Mata i Balart.

tornem a una sardana que porta per títol L'Alzinar. És de Jaume Reventós i Martí, que va néixer a l'Hospitalet de Llobregat l'any 23 i va morir a Castelldefels l'any 1993. Arrel de les seves estades al nostre poble, l'actiu compositor de l'Hospitalet, Jaume Reventós, ha deixat un grapat de sardanes dedicades a diferents persones de la vila. Aquesta està vinculada a la Societat L'Alzinar, entitat que ha encapçalat la dinamització social i cultural de Masquefa. El 24 d'abril de 1994, la Societat L'Alzinar i l'Ajuntament van organitzar una audició on es van interpretar totes les sardanes que havia composat pensant en els masquefins. La majoria d'aquestes composicions van ser estrenades durant els anys 80 per la Cobla Montgrins a les ballades de la Festa Major. Doncs de Jaume Reventós, tot seguit els Montgrins interpreten la sardana que porta per títol L'Alzinar.

l'any 2003, el compositor d'Horta de Sant Joan, Tomàs Gili Membrado, va composar una sardana de marcat caràcter heràldic, que ressalta el concepte de vila i que fa treballar de valent a tots els músics de la cobla. Els Montgrins durant força anys han interpretat i gravat bona part de l'obra d'aquest prolífic compositor. Aquesta sardana de Tomàs Gili Membrado porta per títol Masquefa, Vila Amiga.

Anem ara a un dels músics de la Cobla Montgrins, el trompetista Florenci Trullàs i Altimira, nascut a Manresa, que també es va atrevir a composar una sardana, en aquest cas dedicada a Masquefa. L'any 2002 els hi va dedicar aquesta sardana que porta per títol Com a casa. I és que els músics de la Cobla Montgrins sovint diuen que a Masquefa s'hi troben com a casa. En Florenci Trullàs ha composat una sardana que vol recollir aquest sentiment. Després d'un cant de tenora dolç inicial, la sardana evoluciona cap a un final airós. És una composició apropiada tant per al ball com per escoltar. Doncs de Florenci Trullàs, que durant molts anys va ser trompetista dels Montgrins, la Cobla ens interpreta aquesta sardana que porta per títol Com a casa, de l'any 2002.

I acabarem el programa d'avui amb un baljota, concretament, que porta per títol Visca la serenata, de Marcel Artiaga. Marcel Artiaga ha volgut dedicar aquest baljota a la típica serenata de festa major que es fa a la plaça de l'Ajuntament de Masquefa. El so del metall ens fa pensar en els baljotes de sempre, però en aquesta composició el protagonisme és per al tible i la tenora, i com a bon baljota no podia faltar-hi un pinyol, que en aquest cas és a dues veus, tible i tenora. En el passatge del vals lent s'hi afegeix un triangle interpretat pel malaurat i ja traspassat Ricard Parés. Amb aquest baljota us diem adeu-siau i que tingueu molt bon cap de setmana, sardanista. Adeu-siau a tots.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 21 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també farem balanç d'aquest darrer any i també d'aquesta legislatura, i també amb una mirada posada ja a les eleccions municipals del mes de maig del 2027. Avui també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem dels castellers de la Droc, la colla castellera de la Droc, que farà el pregó de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. També parlarem i escoltarem les paraules de Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 a Sant Andreu de la Barca. També comentarem altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa, l'edició 4005.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne, i jo crec que ara ja mica en mica ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura o el que portem de legislatura amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora, clarament.
1: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
1: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació i jo crec que això ha estat cabdal.
1: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat. De fet, n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensuals. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt, i sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs, ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no? Perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
2: o no,
1: o finalment ho desestima. Si parlem de timings, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
1: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic i, per tant, més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys. És una evidència, una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no? Perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no? En el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble per al nivell relacional, social de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina i per tant sí, les persones no, les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta, que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim, no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors, veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements, a vegades, poden, en algunes persones, generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí, en aquest sentit, hem millorat molt. O sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim. Que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí Jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema, és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim, l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius, Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final, la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor, regidor de barri, digo, i dir-ho, en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, alguns dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, eh? I anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som. Amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, eh? Jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé, i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, ho hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia el govern de FEM Sant Andreu i en Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
2: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
2: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I, per tant, hi ha projectes de futur. Per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu. I, per tant, que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits. I no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat, a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu a la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà en la reelecció?
2: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes d'il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento, diguéssim, molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, festa major.
2: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
2: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot, doncs, això, amb cultura...

0: 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
1: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista a Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflex del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, l'ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda a que la Festa Major doncs funcioni i tothom la pugui gaudir.
0: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
1: Miri, doncs aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
0: Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
1: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batist casteller. Si sumem el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per

0: demostrar que som la colla castellera de rock més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
0: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el Pilar Caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
0: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
0: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Joaco Palomar ha signat el cartell de la Festa Major que reivindica les entitats i la diversitat de Sant Andreu de la Barca. L'artista multidisciplinari converteix una de les atraccions més emblemàtiques de la fira en l'eix d'una obra plena de referències de cultura popular, la convivència i també la participació ciutadana. L'artista Joaco Palomar és l'autor del cartell oficial de la Festa Major, una obra que, com dèiem, busca representar l'essència d'una celebració marcada per la participació ciutadana, la cultura popular i, sobretot, la diversitat. El cartell que l'ha presentat oficialment l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està carregat de simbolisme i convida a descobrir petits detalls que reten homenatge a les entitats i a la vida associativa de Sant Andreu de la Barca. Nascut a Alacant i establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca, Palomar ha desenvolupat una carrera artística marcada per la transversalitat. La seva obra abraça disciplines tan diverses com la fotografia, la pintura, el vídeo, l'escultura, la tematització, el cosplay o el disseny gràfic, fet que li permet abordar cada projecte amb una mirada creativa i personal. El seu nom ja és conegut a Sant Andreu de la Barca gràcies als altres treballs vinculats amb la cultura local. L'any 2025 va crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya, impulsada per l'agrupació de joves. En el marc de les activitats de l'orgull LGTBIQ+, una figura que s'ha convertit en un símbol de diversitat i inclusió. Ara, amb el cartell de la Festa Major, Palomar ha tornat a posar el focus a la identitat col·lectiva del municipi. L'artista qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè, segons ha explicat, encara fa relativament poc temps que viu a Sant Andreu de la Barca.
3: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en d'altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
3: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
3: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
3: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: Declaracions de l'artista Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
1: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
1: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques, amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
1: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu, doncs, encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs, buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
1: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques, doncs, van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de Joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
1: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest Agost Jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
1: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
1: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
1: S'ha de fer presencialment,
0: presencialment
1: a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord, per agafar totes les dades i bé, el que bé, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i en seguirem parlant.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeir els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tenis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per els aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girebet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
2: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
2: Sense els pares i mares, avis i àvies, tiets i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els hi ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
3: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors, i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol sala, petanca, bàsquet, tir amb arc, descens.
3: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries, i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple el tenis taula, no? Que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
2: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
3: Sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no? Que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no? Perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
2: Ara esperar el novembre, no? A la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no? Aquesta festa, no? Dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes de que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
4: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
2: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
4: Sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
2: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
4: Sí, no parem de créixer. És la realitat de l'esport.
2: Com afronteu la propera temporada?
4: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero.
2: Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
5: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
2: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
5: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
2: Sobretot també tenir una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
5: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
2: Com s'espera la propera temporada?
5: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El Club d'Hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
6: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
2: A mí está muy bien, ¿no?, que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
6: Sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
1: ¿Cómo es presenta la nueva temporada?
6: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
1: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
6: Sí, en novembre la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via Femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego. Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades.
7: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
1: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
7: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya, d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora. I amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però, bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant, també.
1: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el Motoclub, no? Organitzant també.
7: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I, bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes, el segon cap de setmana de març, com cada any fem nosaltres. No et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i, bueno, l'any que ve tornarem. I, bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i, bueno, pues...
1: Festa grossa,
7: Bueno, ara hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Helios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la Débora Vegas. Altres entitats esportives, com el Club d'Atletisme, també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Laura Aranz.
8: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... i els que guanyen i els que no guanyen. Però, bueno, una temporada molt bona, la veritat.
1: A més, el Club d'Atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
8: cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent, i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual cosa, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa, i això és molt bo.
2: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
8: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i, bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
1: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
9: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
2: Això és bo, no?, per un club com el de tenis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits, no?
9: Es muy bueno, estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
2: Això, com afronteu la propera temporada, com es presenta?
9: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido ese año.
1: Altres entitats, com el Club de Tenis Taula Barca Andreu, també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu.

0: transfusions cada dia. Durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a baixar entre un 20 i un 30% a causa de les vacances, el canvi d'hàbits i també les altes temperatures. Per parlar de la situació actual, de la necessitat de donar sang, també en aquesta època, i també de donar plasma, avui ens acompanya Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. Molt bon dia, Marta.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, les campanyes de donació de sang continuen a l'estiu. A Sant Andreu de la Barca fa uns dies es van celebrar pràcticament dues campanyes de forma consecutiva. Per tant, a l'estiu cal continuar donant sang.
1: Sí, sí, a l'estiu és una època superimportant, que la gent tingui clar que continuem necessitant aquestes donacions, perquè malauradament els hospitals no fan estiu, no? Els hospitals continuen tenint necessitats de productes sanguinis, els malalts estan allà, llavors necessitem aquestes donacions perquè ja sabeu que, bueno, que la sang caduca, no? I que no la podem guardar mesos i mesos, no podem proveir-nos de molta sang a l'hivern per passar tranquils a l'estiu i necessitem que cada dia pues, ens vinguin donants a fer aquesta donació.
0: Diem abans que durant el juliol i l'agost les donacions de sang acostumen a disminuir entre un 20 i un 30%.
1: Sí, sempre, bueno, els canvis d'hàbits de la població, no? Que molts marxem fora de vacances. La calor aquesta que ens fa, la veritat és que no ajuda gens, perquè també ho entenem, no? Que fa molta calor i el que ve de gust és estar a l'aigua, a la piscina, a la platja o sota l'aire condicionat, pues són frens per donar sang. Però sempre diem que no és incompatible tota aquesta calor, sí que hi ha unes recomanacions, no?, per no tenir una mala experiència, que és sobretot la hidratació, i bueno, i pensar als donants que si tenen calor a casa o estan en un lloc que no acaben d'estar bé, a les campanyes, per sort, els aires funcionen, estem més o menys fresquets i és una estona pues, que podem tenir una temperatura adequada i no patir aquestes calorades que tenim aquests dies.
0: Per tant, el fet de que la calor pot ser un impediment per donar sang, això és una falsa creença, un fals mite, no?
1: Sí, la veritat és que podem donar sang de la mateixa manera que la donem a l'hivern. Sí que és cert que hi ha unes recomanacions pues, des de la hidratació molta abans i després de donar sang i també s'aconsella, pues, si sortim d'una campanya de donació de sang, no dir ara anem a prendre el sol, que tinc ben bé de gust, no? O sigui, intentar pues, estar en un lloc fresc, a la ombra i no fer segons quins esforços amb aquestes calors, no? O sigui, hi ha unes recomanacions, però és totalment compatible, o sigui, el nostre cos està preparat i podem donar sang amb tota la tranquil·litat del món. A més, a les campanyes mai ens donen pressa, no? I si ens volem estar una estona esperant després de donar sang al lloc de la donació perquè s'està fresquet, ens portem un llibre i volem seure i estar allà prenent unes aigüetes amb tota la tranquil·litat per la tarda o pel matí, pues encantats de la vida, poden allà estar tota l'estona que vulguin.
0: Aquest estiu, sobretot, a més de la donació de sang, també s'insisteix a la donació de plasma.
1: Sí, aquest estiu, que és una cosa que s'ha iniciat aquest estiu, perquè normalment els estius sempre fèiem molt donacions de sang, però realment necessitem també aquestes donacions de plasma. Llavors, a l'estiu, si tot va bé, si no ens baixen moltíssim les donacions, mantindrem les donacions també de plasma, no? A diferència de la donació de sang, pels que no han donat mai plasma, és una donació que és una miqueta més llarga, estem gairebé una horeta, no?, donant plasma, i a més sí que aquí sí que recomanem que es demani hora, no?, així com la sang no és necessari, si volem demanem hora i si no, no. Amb el plasma sí, perquè va associat amb una màquina, la donació és molt més llarga i a lo millor arribem i diem, ah, anem a donar plasma, però quasi estan totes les màquines ocupades, ens hauríem d'esperar una hora fins a aconseguir tenir una lliure. Per això és important que a través de la pàgina web del Banc de Sang, si volem donar plasma a les campanyes que fem aquí a Sant Andreu, doncs ens apuntem.
0: Tenim dades del 2026, de les campanyes realitzades fins al mes de juliol, 441 donacions efectives de sang i 41 donacions de plasma.
1: Sí, la veritat és que estem gairebé a la part de l'any passat, no? Hem fet alguna campanya menys, perquè aquest any també pues, ja sabeu que hem estat en vagues de metges, vagues de mestres, si vulguis o no, tot ens influeix, no?, a l'hora de donar sang, igual que quan tenim calor diem, ostres, no ve la gent, pues, aquest any que ha sigut una mica mogut amb l'aspecte laboral, no?, pues, ha fet que a vegades alguna campanya no s'hagi pogut realitzar pues, per vaga de metges o de professors. Però més o menys estem a la part amb el... Bueno, sí que és veritat que hem augmentat molt les donacions de plasma, no? Aquest any ja portem 41 donacions de plasma i el 2025 només havíem fet 19, o sigui que realment la sang més o menys anem a la part i el plasma hem crescut, o sigui que molt contents dels resultats i esperem que això ens animi, no?, a continuar així que la població vingui a donar.
0: Com sempre, també preguntem, i encara que sigui una pregunta ja repetitiva, qui pot donar sang?
1: Podem donar sang, en principi, a totes les persones que tenim a partir dels 18 anys fins als 70 i estem

0: amb un estat de salut bo, no tenim cap malaltia greu, eh? Penseu que inclús amb algunes malalties cròniques que tenim, doncs, jo que sé, una hipertensió, la majoria de les vegades ens deixa donar sang, no? Perquè ja el metge, abans de que donem sang, ens mirarà la tensió perquè la tinguem bé i puguem donar-ne. O sigui que la majoria de persones, entre 18 i 70 anys, poden donar sang. I a més hem de passar 50 quilos o més. Amb aquests tres requisits bàsics podem acostar-nos a qualsevol campanya, fer el qüestionari, i llavors allà el metge, la metgessa de la campanya, serà qui decidirà si el nostre estat de salut és òptim, no?, per donar sang. A vegades un mateix medicament, inclús, pues, per exemple, un paracetamol, no?, que prenem tots molt. Si el prens perquè tens un dolor, no passa res. Si el prens perquè tens febre, pues en aquell moment no podràs donar sang. O sigui que l'important, sobretot, és acostar-se a la campanya si tenim qualsevol dubte de si podem o no donar sang, i allà els professionals del banc ens ho acabaran de dir. Si no tenim temps, també a través de la pàgina web del Banc de Sang podem fer aquesta consulta i un professional, pues, en contestarà via mail.
1: De fet, hi ha la pàgina web de banksang.net, on allà podem saber on es fan les diferents campanyes de donació de sang. En el cas que estiguem fora de Sant Andreu de la Barca, estiguem de vacances o estiguem puntualment en un lloc concret i volem saber si es farà una campanya de donació de sang o no, allà podem buscar per poblacions i ens indicarà a quins llocs hi ha la campanya de donació de sang, i com sempre fem la inscripció i a donar sang, no?
0: Sí, la veritat és que a la pàgina web del Banc de Sang trobem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, amb la qual no hi ha excuses, no? Perquè, clar, important és que la gent vingui, si estem a Sant Andreu, que vinguin a Sant Andreu, no? Però si aquesta setmana hem sortit de vacances, estem fora o no ens donarà temps el dia de la campanya, mirem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, que segur que tenim alguna propera del lloc de vacances on hem anat a passar el cap de setmana. O sigui, la qüestió és que la gent s'acosti, no? Inclús al voltant de Sant Andreu de la Barca hi ha moltíssims municipis on també fem campanyes, que a vegades el dia de la campanya del teu municipi no et va bé, però al costat, al cap de dos dies, hi ha una altra, no? I ens podem acostar. L'important és que la gent s'acosti a donar sang, perquè al final tota la sang va al mateix lloc, que és als hospitals i a les clíniques de Catalunya, i aquests malalts, no?, que no podrien viure sense aquestes donacions.
1: Quina és la propera a Sant Andreu de la Barca, Marta?
0: La propera, Sant Andreu de la Barca, com sempre, la fem a finals de mes, no?, al teatre. Aquesta vegada anirem al teatre, que l'última que hem fet està amb l'autunitat mòbil aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal. Vindrem el 31 de juliol per acabar el mes, l'últim dia del mes, o sigui que estarem al teatre de 9:30 a 13:30 i a la tarda de 5 a 21 hores. Sempre modifiquem una mica els horaris pensant en les calors, no?, que normalment comencem una miqueta més tard. Intentem a veure si així, pues, la gent s'anima més perquè no enganxa tota la calor. Però l'últim dia és fàcil, no? L'últim dia de juliol, les persones que vulguin es poden acostar al teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca i allà podran fer la seva donació de sang o de plasma.
1: Doncs 31 de juliol, nova campanya de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. De moment, 441 donacions aquest 2026 i 41 donacions de plasma. Hem de recordar que 535 persones es van acostar a cadascuna de les diferents campanyes de donació de sang, però finalment 441 van poder donar sang i 41 van poder donar plasma. Són les dades del 2026, que esperem que la campanya de juliol i les properes incrementi el nombre de donants. Com sempre, moltíssimes gràcies a Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, com sempre, per estar atenta i estar disponible per parlar a través de Ràdio Sant Andreu.
0: Gràcies a vosaltres i que passeu un bon estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Campanya respectant el Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
1: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
1: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
1: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
1: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs, necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
1: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els orins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
0: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
2: I
0: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
0: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
0: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
0: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
0: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
4: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de, per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
0: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
4: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
0: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
4: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
0: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
4: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Ensoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
1: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
0: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
1: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el Pla de l'Estació, i per finalitzar, amb l'objectiu de que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
0: Importants canvis que hi haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
1: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
0: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Fins dimecres.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oler de Ràdio. Ivano Son, bon dia.
1: Bon dia.
0: A mi repassem les escenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox, jo t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps, llavors va venir Warner i va dir, escolta, que ens agafem els drets, i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agradi? O sigui, ja està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà, i em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès, i en anglès així, o sigui, millores molt més, i em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar, i no m'agradi.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítol que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, si els estàs mirant els subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I el no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries. Primer, hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols.
0: És que, Ivan...
1: Perdó, és que m'enfado. Vale. Fets amb intel·ligència artificial
0: que
1: interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, a venir fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entenen el sentit literal de les coses, no? Ja. Està llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari, no tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però vin. Ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: sí,
1: la
0: sí.
1: meva queixa, ja que sí, te queixes sí. tu també dels subtítols, doncs pues mira, sí. sobre la veda. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Solvang's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River. I ja em sembla dir, eh?
1: Pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí. sí.
1: Vale, jo porto una notícia que, evidentment, no és bona, perquè ha mort Asten López. I us preguntareu, qui és Asten López? Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL. La comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida, doncs, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop perquè tampoc era tan gran, tenia 60 i la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies,
0: no,
1: i més em fa ràbia, perquè a més l'acabava de descobrir amb aquesta actriu, em feia moltíssima gràcia, i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem amb papers, amb més papers, pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba, en fin. Que trist.
0: Ja. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els trailers, deia, bueno, no hi ha massa cosa, em sembla que ho deies per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una
0: ha
1: pàgina
0: rares.
1: Que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: vale. Quan bueno. arribem al moment ja la
0: reposarem. Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith, es un corte de pelo horroroso.
3: ¿De quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
3: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras. Tú y yo.
3: Aún llevo la copa. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa?
2: Deb, soy una sicaria.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo, òbviament.
1: Esperem que no.
0: No. Tampoc t'ho diria. Quan apareix una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa, mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. nens. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Mm-hmm. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minissèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí, sí, pot ser, pot ser. A veure, Apple TV, Lucky. How can someone so small cause so much trouble?
5: Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into.
6: I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive.
7: Everything is going according to plan.
6: Until it isn't.
8: Carrie? Carrie?
6: My husband was gone when I woke up this morning.
9: Hello, dear. It's been a while.
0: A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat... per fugir del seu passat al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí, sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanes i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No els coneixem.
0: Bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no? Sí. Moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop.
0: Sí.
1: Ficar-te en aquesta via criminal.
0: Sí, sí, sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance.
10: This is the CFPC's largest detachment. Home to elite units, the federal and municipal scope. Congratulations, I'm making the cut.
11: You've trained a dozen rooks.
12: We'll miss the hell out of you.
13: Can we say I have a few months left? I want to see this one through.
14: I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy.
15: It's a good time to be you.
16: I worked for what I got.
17: People are going to come at you whatever way they can.
18: Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders.
19: Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork?
16: Hold me back.
19: Hoorah.
20: I would rather be baroque than blue. There's
21: lots of reasons to not be a cop.
22: And a Surrey girl should know all of them.
23: We're coming for you and everyone like you. We even got people in your goddamn police force. Let me look at you. I'll see you in there.
24: Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us.
25: Oh, Bella. Have you spoken with your father?
26: I know how hard it is when your family is taken from you.
27: Stay away.
26: Just talk to me.
24: Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark.
28: This is my legacy.
0: Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, ha deixat la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torna al cos federal de policia canadenca. Obligada a enfrontar-se a les conseqüències d'haver actuat per el seu compte, la Sabrina inicia un canvi profund de llova, sí, solitària,
1: sí,
0: agent d'equip. Mentrestant, l'Oliver Campbell, apartat oficialment del seu lloc, continua operant des de l'ombra, xantageja Gabi perquè actuï com a informant interna i vigili de prop a Vince, i Sabrina busca qualsevol oportunitat per enfonsar-los. Vince assumeix el seu nou rol com a cap de vigilància, però aviat es veu desbordat per un grup d'agents indisciplinats que posen a prova el seu lideratge i el seu control emocional, portant a situacions d'alt risc.
1: Pues bueno, en fin. una altra que tampoc
0: de policies, sí, la veritat. Jo ho havies dit, és que ja ho havies dit, que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure.
1: Mira,
0: a veure,
1: aquesta
0: no
1: com a mínim té una mica més de xitxa, crec jo.
0: Vols dir?
1: Sí.
0: És una comèdia.
1: Bueno, això és el que diuen.
0: Saps de què va?
1: No, però, bueno, però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, m'entens?
0: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón.
2: Tony Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
3: I want my baby back.
4: Chili's, baby back ribs,
5: barbecue sauce.
7: Can you repeat the question?
8: Oh, yeah! Tony Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
12: You were a big shot golfer.
21: I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back.
27: Dad, the guys are saying that I'm the honk now.
29: Golf is easy.
30: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins.
31: The question is, are you a pro or a amateur?
32: Laser focused on.
33: Hey, did you miss me, everybody? Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?

0: more than almost anyone.
1: I thought you were married.
2: Can I kiss you?
0: No.
2: Do you want to kiss me?
0: Radford is right over there. I asked you.
2: I can see he's staring at us like a fucking weirdo.
3: Rock and roll!
4: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
5: You look ridiculous in that shirt.
6: I'm getting a lot of compliments.
7: I fought my way back so that we could play together.
8: LeBron and Bronny.
9: Stop saying LeBron and Bronny.
8: Well, what else am I going to say?
9: This isn't a LeBron and Bronny situation.
10: They call in the...
11: You hear those people? They don't want to just see you play golf.
12: Birdie!
11: They want to see you walk and talk. Because you are Lonnie.
12: Lonnie?
9: Lonnie!
12: Lonnie!
9: Oh, God!
13: Greatest this game has ever seen.
14: That's how it's done. They call him the...
15: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de reprendre la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportistes.
16: També t'he dit, canvies... Rafa Nadal? T'anava exactament això, canvies, canvies golf per tenis, i això és la història de Rafa Nadal.
15: Sí. Absolutament. Següent, que no té tràiler. A Movistar Plus arriba La vida en la sombra. Dan mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé.
16: A diferència com la majoria de nosaltres.
15: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
16: Oh, història de superació, hòstia. Molt bonica.
15: Sí,
16: els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic, que bonic.
15: Sí, sí, una mica Berlí, però versió presó.
16: Home, doncs pues mira, sí.
15: Sí. A HBO Max, el que arriba és Tiptoe.
17: Morning, everybody.
18: Morning, boss.
17: So, this morning, I'm locked out of my own house, so I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
18: Dripping.
19: You know where they get their stuff from? Aruba. Not being racist.
18: Well, a little bit.
20: Boy next door looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
21: But his dad doesn't know his gay, so do not say anything.
20: Great class.
19: That's enough.
15: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey, narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides.
16: Pues mira, me sembla un concepte interessant,
15: sí,
16: no?
15: Sí.
16: Com a través de la radicalització d'absolutament totes les nostres opinions, com aquestes afecten a les nostres relacions personals. És tema interessant.
15: Sí que ho és, sí que ho és. A Netflix, el que també arriba és El Palacio del Este.
22: 30년 전 그때 일이 공안에 다시 벌어지고 있습니다.
23: Today,
22: God.
23: Visions.
22: 보고 없을 줄도 안다 들었어.

0: 당장 귀신을 잡아 없애거라. 여기서 막 아무 이유도 없이 막 사람들이 죽어나가구나.
1: Un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig... Que, no, que es, perdó, que escolti els morts,
2: sí, sí.
1: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
2: Vaya. Ah, pues ja ho veurem.
1: Vaya no? Merda de trailers.
2: On ho hem de veure, això? A
1: això
2: Netflix.
1: És que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
2: Sembla una sèrie asiàtica, no?
1: Sí.
2: Dona la sensació de ser-ho.
1: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és el mapa de los anhelos.
3: Tu eres Greta Álvarez. Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana, Lucy.

0: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules de cèl·lules mare. Sent tot i això, els aconteixements, els fets, donen un xir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anells, un joc que desafia la Greta a enfrontar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
1: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
0: Sí, jo juraria que sí.
1: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol, i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
0: Sí, no ho sé, jo és que ara he vist, a més he vist una pel·li en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica, fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'ha recordat una mica això i jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
1: No?
0: No.
1: Doncs més a riure. Doncs mira, la següent va bé per riure.
0: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
1: Sí, home, l'hauríem de tenir.
0: Pues crec que no està posat. Bueno, no passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults, sí. Nascuda el 1997. Què
1: estareu
0: vols?
1: Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat. Perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic, això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges, a l'anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges, és a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill seguís tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar però són molt limitades, però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar, però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent, eh? Teniu per veure aquest estiu.
0: I a més, l'altre.
1: És una sèrie que s'estila molt de veure l'estiu perquè està ambientada a Texas.
0: Ah.
1: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és El otro padre.
2: Tenemos una sorpresa, así que vámonos.
3: Felicidades otra vez.
2: Le has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor. Ricardo y Julieta son igualitos.
4: ¡Julieta!
3: ¡Julieta, mi amor, vámonos ya, vámonos, por favor, cárgala! ¡Cuidado, por favor!
5: Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
2: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
6: Sí, yo también.
7: Y yo.
8: Me voy a morir.
9: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
10: Mira, Maca, no te podemos garantizar.
0: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar les dues famílies.
1: Ojo.
0: No cal saber què passarà.
1: Ojo, a mi me semble... A veure, culebronera...
0: venezolana.
1: Culebronera màxima, eh? Sí, però vamos, o sigui que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons... I fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
0: Exacte. Dient-se el otro padre.
1: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
0: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius, ara passarà això. I passa, és tan previsible. Què més? A Netflix també arriba Jing, Unitat d'Élite.
11: Pon las manos encima de la cabeza. Levanta la mano izquierda. Quiero ver qué tienes. Levanta la mano izquierda.
12: No puedo hacer nada. Necesito el detonador.
13: Os recuerdo nuestro lema. Un compromiso para toda la vida.
11: Entrar en el Jing es unirse a lo mejor de lo mejor. Pero tiene un precio.
14: Max, tu padre murió. Y todos tuvimos que vivir con ello.
15: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
11: ¿Por qué estás aquí, Max?
14: El Jing es mi sueño, me he ganado la plaza.
9: Tienes que prometerme que lo protegerás.
15: El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
0: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se li dirà una perillosa missió que l'obliga a enfrontar-se al seu passat. Bueno, a Calle 13, és que em sembla, m'ha recordat allò de... aquella sèrie...
1: Digues, digues.
0: La de policia, és la de... És que no me'n recordo.
1: Ai, és que si no
0: que s'han fet com
1: més...
0: bastantes versions.
1: Sí? No ho sé.
0: No sé com es diu.
1: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
0: No. Portava la W baixa.
1: Vale.
0: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Matti.
6: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
7: La verdad, no tiene cara de policía.
6: Se dedica él.
8: ¿Y qué cara tiene un policía?
6: Leo Matti.
0: En els nous casos... Leo Matei, no Leo Matti.
1: Matti.
0: Matti. En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matei i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Richman continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta de Netflix que ve ara... Vale.
1: Sí.
0: Jo vaig mirar la primera temporada.
1: I què?
0: És, o sigui, a veure, és una sèrie per passar l'estona.
1: Vale.
0: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosis, són per això, per passar l'estona. I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nueva Vida en Ransom Canyon.
10: In Ransom Canyon, everyone's running from something. Running to something.
16: Well, if it isn't Stan Kirkland.
10: It's been a while, huh?
17: What is it with that guy anyway?
10: He lost everything. Just trying to make sense of it. You see like the wind blowing through your hair. So, you came home from New York.
16: My life here is starting to fall into place. Some things are just meant to be left in the past.
18: Quinn, it's not your job to put his heart back in one piece. He's my friend, Ellie.
0: Diners, poder, secrets acudeixen un petit poble de Texas on un ramader vidu té una, ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'n va fotre de mi.
1: Vale.
0: Llavors amb això ja ho pots saber tot. Però està prou bé, a veure, és passable. Continuem, a Sky Showtime, el que arriba d'Star Trek.
1: Ara sí que obrim ja l'època dels spin-offs estranys, eh?
0: Vinga, Strange New Worlds, i ja està.
1: Vinga.
19: I have many things I want to talk about. Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you.
20: You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
19: Perhaps what happens next will define everything.
21: Where are you sending us?
22: Well, this is a fun one.
0: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
1: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi. Però, en fi, es diuen trequis els fans
0: vale.
1: d'Star Trek, eh?
0: Vale, doncs pues imagina't el no, nivell,
1: és que,
0: nen.
1: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs,
0: sí.
1: Eh? Sí, és molt fan, ell.
0: Carai, vale.
1: Doncs
0: no
1: això.
0: No he dit res.
1: quarta temporada, crec que és ja, de Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
0: I tant.
1: Tot vostre.
0: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café. Vale, i fins a claro. Preti. Claro. Sí, sèrie turca, no? Fa pinta?
1: Sí, fa pinta.
0: HBO Max, Stuart no aconsegui salvar l'univers.
1: Aquest és un dels casos d'espinos estranys que t'he dit.
0: Venga,
1: per què? Pinta. Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
0: no.
1: vegada? No. I saps el que és, The Big Bang Theory?
0: Sí, sí.
1: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
0: sí,
1: així dir-ho.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs aquest spin-off és totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions de personatges que veiem a The Big Bang Theory i realment és una aventura de salvar el món. Realment no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i amb una cinematografia radicalment diferent que trenca amb el que coneixíem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
0: Doncs molt, molt breument, A Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis.
1: Un altre spin-off estrany,
0: AMC The Walking Dead, Dead City, entenc aquest també.
1: Un altre bé, sí.
0: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wilde a Calle 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan Am a 103 a Netflix i Batman el Cruzado Enmascado, Mascarado, suposo.
1: Enmascarado, enmascarado. Sí. Aquest és de animació.
0: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinta.

0: mansió i s'enamora de Rochester, el senyor de la casa. Però ell, com hem sentit en aquesta escena del casament abans, no és solter. Està casat com una dona amb problemes mentals que viu tancada a les golfes. En aquesta història, Charlotte Brontë retrata molt bé el món patriarcal que l'envolta i la moral de l'època. En aquell moment, les seves germanes, Anna i Emily Brontë, també van publicar els seus llibres. I, com ella, també ho van fer sota pseudònim masculí. Anna Brontë va publicar Agnès Grey i Emily Brontë, Cims borrascosos. Bé, d'Agnès Grey, que jo sàpiga, no se n'ha fet mai cap versió cinematogràfica. De Cims borrascosos, en canvi, sí. Tres, si més no. La més famosa és la del 1939 amb Laurence Olivier i Merle Oberon. I l'última, precisament aquest 2026, amb Margot Robbie. Entre les germanes Brontë hi va haver controvèrsia a l'hora de revelar els seus noms autèntics perquè, mentre Charlotte sí que volia fer-ho, Anna i Emily deien que no. Finalment, Charlotte, com un acte d'afirmació, va decidir que no guardaria el secret. L'adaptació cinematogràfica més reeixida que existeix, de Jane Eyre, és la que van interpretar Joan Fontaine i Orson Welles i que es va estrenar entre nosaltres com Ànima Rebel. Aquesta n'és una escena preciosa.
1: A veces me embarga un extraño sentimiento respecto a usted, Jane. Especialmente cuando está cerca de mí, como ahora. Es como si tuviera dentro de mi pecho, en el lado izquierdo, una cuerda unida con fuerza, otra situada en el mismo sitio. En usted, en su propio cuerpo. Y si nos separamos, esa cuerda se rompería. Y al romperse, sentiremos una inmensa pena y un dolor muy grande. ¿Cree usted que me olvidará?
2: Jamás podré, señor, y usted lo sabe. Sé que necesito irme, pero es como la necesidad de ir a la muerte.
1: ¿Dónde está esa necesidad?
2: En su novia.
1: ¿Qué novia? No tengo novia.
2: Pero la tendrá.
1: Sí, la tendré. La tendré.
2: ¿Cree que podría quedarme aquí no siendo nada para usted? ¿Cree que porque soy pobre e insignificante soy incapaz de sentir? Tengo tanta alma como usted y tanto corazón. Si Dios me hubiera dado dinero y belleza, no permitiría que se separara de mí. Ni yo podría separarme de usted. Mi corazón ya ha hablado, deje que me vaya.
1: Jane, eres extraña, casi sobrenatural. Es a ti a quien quiero con toda mi alma.
2: Por favor, no sé.
1: Jamás, Abea Blanche, te quiero a ti. Contéstame, Jane. Di, Edward, me casaré contigo. Dilo, Jane, dilo.
2: Quiero ver tu cara.
1: Di, Edward, me casaré contigo.
2: Edward, me casaré contigo.
0: L'escena de la confessió amorosa entre Jane Eyre, Joan Fontaine i el senyor Rochester, Orson Welles. Per cert que en aquesta pel·lícula hi apareixia una petitíssima Elizabeth Taylor de només 11 anys. La música era del gran Bernard Herrmann. La novel·la, com és lògic, té diverses traduccions al català. N'hi ha una de Maria Dolors Ventós, una altra de Jordi Arbonès i una tercera, la més recent, de Marta Pere Cucurell. Charlotte Brontë es va casar tard, als 38 anys, amb el pastor irlandès Arthur Bell Nichols. El seu matrimoni, però, va ser molt breu perquè va quedar embarassada de seguida i al cap de 9 mesos, quan li faltaven només 3 setmanes per fer 39 anys, va morir en el part. Pel que fa als seus interessos sentimentals, es dedueix gràcies a la correspondència que estava enamorada del seu editor, George Smith, i també del professor Constantin Heger, que era un home casat. Però, pel que sembla, no era corresposta per cap dels dos. Tot i això, el personatge del senyor Rochester, de la novel·la Jane Eyre, està inspirat en Constantin Heger. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa, que li hem dedicat recordant els 110 anys del seu naixement i que ha tingut a Imantriqui les vies de so, escoltarem una de les cançons del musical Jane Eyre de Broadway, que es va estrenar l'any 2000 i del qual se'n van fer més de 200 representacions.

Charlotte Brontë va morir el 31 de març de 1855. Aquestes paraules són seves. La imaginació és una facultat forta i inquieta, que pretén ser escoltada i exercida. Hem de ser completament sords al seu crit i insensibles a les seves lluites? Quan ens mostra imatges brillants, no hem de mirar-les mai ni intentar reproduir-les? I quan és eloqüent i ens parla ràpidament i amb urgència a cau d'orella, no hem d'escriure el seu dictat? Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
3: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
3: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
5: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
5: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA, interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
6: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
7: ¿Tienes hermanos?
6: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a tres amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar. També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
8: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseja el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
9: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
10: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
11: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
12: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
13: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
14: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
15: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
16: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
17: Nos superan en número y armamento.
18: Can bring the rain.
17: No tenemos dinero.
18: That fall.
13: Pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
7: We threw a rod. Get comfortable.
18: It's gonna be a while.
7: Got the wrench. No. We gotta wait here. What? We gotta wait on the plane.
2: I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicitat.
19: Yeah. For 5 hours? Are you crazy?
7: This is the airplane experience.
19: Yeah. It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquetx d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle, però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
20: Soy Tom Lofty.
21: Encantado, Tom. Arthur.
20: ¿Te apetece tomar un café?
21: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
20: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
20: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
21: ¿Hubo canibalismo?
20: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
21: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
20: ¿El qué?
21: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit, plegat de personatges obscurs.
20: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
20: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
22: ¿Sabes algo de una arpía?
23: Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
2: Menció especial mereixen les interpretacions, i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin, com a ajudant.
24: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
2: La maldició de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és en definitiva una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i amb èxit aconseguim posar-nos els pèls de punta.
25: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres?
24: Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
2: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
20: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
26: Díselo, Shep Clark.
20: Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
26: Ciérralo todo. Para empezar.
27: Tienes toda la razón.
20: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
27: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
26: Se lo ha llevado la niebla.
20: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
26: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
20: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
26: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
20: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
26: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
20: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
26: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
20: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
26: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
20: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
0: Alta, diga.
26: Que suene la sirena, Tom.
0: Soy Patricia.
26: Si no lo haces tú, lo haré yo.
0: Es de la comisaría.
20: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
1: ¿Qué sabes?
3: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hi trobaràs Cultura, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
3: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
2: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per l'Epislàzuli Editorial.
4: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
2: I obrirem agendes amb el festival d'en Sàneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
5: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
2: Farem també un tastet del que ens espera a la Setmana del Llibre en Català.
6: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
7: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta'm, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies, que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així, i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku, i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no?, una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té, té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z, o va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana, i no era italiana, o sigui, ho van enmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir, no, això són japonesos, i allò del punx fora, no?, ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no?, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, eh? Però,
4: sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Sí. De fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien, perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí, sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya. Que van arribar a sèries com la Petita Polon, o la Dragona Rosa, o Conan, el noi del futur. O sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, eh? Mm-hmm. Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Beito Toro, i del viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: Mai se mira més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic. A més, ja t'introdueix en el que serà, en tot el que ha de venir. Però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. Vull dir, no sé, posa'ns una mica en context, no cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a Cavall Fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Apareix a Cavall Fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però Cavall Fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A Cavall Fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15. No? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? A no ser que sigui una cosa per més de 18 anys i siguis menor, no hi ha problema. Però, clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens... Bueno, nens sí, perquè hi haurà lectura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem, diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges, de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tota aquesta anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica, i a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica, i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Mm-hmm. Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo-e era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. És un dels antecedents que tenim del manga. no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan en museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes, o sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
3: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per part.
4: El Yojiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII. No? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles... corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
3: Sí, ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls haig de llegir amb calma, els noms, perquè s'havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
4: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies, de personatges il·lustres de la història japonesa... Bueno, és el manga històric.
3: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell, i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
4: El Tankobon, sí.
3: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
4: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinflop.
3: Ai, perdona, del TL.
4: Està a la mateixa pàgina.
3: Està a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
4: Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Hi ha una cosa, és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teen's Love, el TL, que és són les sigles de Teen's Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
3: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar, tens claríssim, perquè jo dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
4: sí,
3: però n'hi ha que no...
4: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora gran explicant la seva vida, però clar, quan te tengo delante, solo pienso en empotrarte, evidentment...
3: Anem a preu fet.
4: Ah, sí.
3: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
4: Però sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
3: A veure...
4: No t'has venen retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i salti segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
3: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
4: No,
3: és una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
4: No, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema. I tu t'hi trobes que vas lo mateix a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius... Jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient... Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl públic de les dones.
3: Imagina't.
4: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien? Bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que si em poso vuit tentacles com un pop i ja està, i a més ha saltat la censura.
3: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
4: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
3: Molt.
4: Però, bueno, són maneres també, coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
3: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
4: Clar, bueno, fins a cert punt, no? Com de la casa del veí.
3: De casa del veí, però bueno, que ens toca... Aquí
4: però que també ja tenim Mangalà, eh? O...
3: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava dient català. Hem de reivindicar el català.
4: Comencem a tenir, comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de dir què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonès, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó. I més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent, i llavors ja parlem de manfra, pel manga fet en francès, el manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com en Pan d'Empori un cafè, de la Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i... no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un, val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i, bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja, per fi, manga de tradició japonesa escrit i dibuixat i publicat ja, pensant que surti en català.
3: En català. I per bueno... Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i, per tant,
4: sí, però també hi ha molt de mercat. Que dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
3: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que, a més, hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
4: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
3: Imagina't.
4: O sigui, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Això per un llibreter és una tortura.
3: Sí.
4: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria... també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova dels que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Allà t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosan, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia, i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, Que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses, o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
3: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
4: Mira, jo et faré per acabar un joc.
3: Digue'm.
4: Em diguis una lletra.
3: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra?
4: Sí.
3: Home, la M.
4: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada. Que tu vulguis.
3: Vinga.
4: Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
3: Manga Kisa.
4: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafés, tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
3: Escolta, n'he fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
4: O sigui, de fet, això, conec gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tots els hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un mangakissa i dormiré allà al mangakissa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de 9 a les 8 del matí, se'n van a un mangakissa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels mangakissa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
3: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més... per apuntar.
4: Un lloc per dormir, veus? Una... Sí, sí, sí. Apa, consells de viatge.
3: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el Josep, és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapis Lazuli. En Josep Maria.
0: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Ortho Way.
3: Sí,
0: clar, no havies nascut. Ortho-Way era una mena de Tarzan a la italiana, nano jovenet, que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre l'Ortho-Way. Bé, és un detall curiós, eh?
3: Em sembla la cançó de l'Ortho-Way. Sí, nosaltres som més grans, Josep, som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... Ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar.

0: I bé, mili, una tenim el Pol Guasc, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades.
1: Jo crec que és important, primer, no? Que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no? Les esglésies anauenques, el romànic, no? Però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no? Els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà-gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquest espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no? Amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars. Disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Armero, de la Magdalena Garzón, un artista que hem acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no? Aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no? Aquesta una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que s'alimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant som un festival d'aforaments petits, petitíssims si mirem també, no? Propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i per tant de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
0: A més, un entorn meravellós, i que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè a més es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
1: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no? Com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església dels Sant Josep Pastor Son o l'església naturalment de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no? Que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no? Una mirada que treballa doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita. No? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no? De gent d'allà i gent de fora.
0: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
1: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per

0: algunes coses, clar que sí.
1: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixendo, no? Diria, Ruth?
0: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen cada mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no? Allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no? I és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensaneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no? Recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no? Pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
1: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no? Donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, m'ha cridat molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
0: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins Mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics dalt l'escenari, és a dir, text original, i aquesta idea de si no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no?, dins d'aquest any Pau Casals, i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí,
1: i no és excessivament conegut, sí, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
0: És tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser això, un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
1: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
0: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu, és un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important, i llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables, primer, la meitat de la programació és gratuïta, no perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. 2, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tas que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt. Hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé, diguem.
1: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
0: Exacte, sí, sí.
1: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
0: Exacte, mira, és dansaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria de democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no? Les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, ens pots comprar les entrades en cas que en quedin.
1: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansaneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
0: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
1: Per molts anys més de Dansaneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
0: Ens hi veiem, gràcies.
2: El Calaix. Més ací. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix, més estiu.
3: Cristina Domènech, directora de La Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
4: Aquesta nova edició de La Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes, on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, sí, hem fet una aposta una mica diferent.
3: A Màrius Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de La Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
1: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de la setmana i m'he trobat en Ramon Sonsona. I he pensat, li han donat el premi. Soc feliç. Ramon, enhorabona. Premi Trajectòria.
5: Moltes gràcies.
1: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
5: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
1: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegat.
5: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no. Mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
1: M'encanta.
5: Sí, ho dic ara, per primera vegada, Però hauré de repetir més, i és que si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que diria, ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé, però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
1: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els xats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alça, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar, però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
5: És necessari sempre. És necessari. Jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no, s'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molt a consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però això... m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
1: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant, que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final, quan llegeixes, és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
5: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps. No li vull donar mastegat. Però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera. M'hi he mirat molt. I si a tu t'enriqueix, doncs hauré acomplert l'objectiu.
1: Parlàvem d'aquest Temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de... que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el Temps de xocolata. Ara t'ho diguem malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, el carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
5: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història. en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
3: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
5: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un honor, i això va ser l'Estació de Sants. I l'Estació de Sants era com un raconet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
3: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
5: Moltíssimes gràcies a tothom.
2: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: És dimarts, dia 21 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap entrevistarem l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol i l'última d'aquesta temporada. Analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i sobretot farem valoració d'aquest darrer any de legislatura i també dels 3 anys d'una legislatura que finalitzarà el maig del 2027 amb les eleccions municipals. Avui també parlarem de ferides cremades i picades i què fer i què no fer aquest estiu, segons professionals sanitaris. De fet, ens acompanyarà avui als estudis de Ràdio Sant Andreu Jèssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i la infermera Gemma Trujillo, per parlar d'aquestes qüestions. I també parlarem de la colla castellera de la Droc, que farà el pregó de la Festa Major Petita el 4 de setembre, l'any que celebren el seu desè aniversari. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç